0: años. Y ahora ya se terminó. Bueno, pues nada, ahora me toca descansar. Ánimo, enfermeras, merece la pena. Es duro, pero merece la pena. Un beso para todos.
1: Un beso, Flor, mucha suerte y a disfrutar muchísimo.
2: Buenos días, soy Cris de Madrid y me he levantado pensando en dos cosas. Una, mi marido y yo estamos de vacaciones, los dos, y hacemos 3 años de casados. Feliz aniversario, Churri. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un café bien cargadito. Un saludito y que tengáis buen día.
1: Enhorabuena, Cris y Churri. Café. Ahora os trae Ángeles Caballero un par de cápsulas para los dos.
3: Buenos días. Hoy me he despertado pensando que si en el siglo XXI ser de izquierdas consiste en que un señor de 54 años se dedique a encestar bolas de papel en una papelera con un chaval 20 años más joven que él, es que el mundo está fatal y no tiene futuro.
1: No le ha gustado mucho, por lo que se ve, el vídeo de Sánchez con Mandami jugando a encestar bolas de papel en una papelera. No le ha gustado, este oyente no le ha gustado.
4: Hola, buenos días. Soy Lele en el Rincón de la Victoria, desde Málaga. Hoy me he levantado todavía impactado porque ayer fuimos al cine. Llevaba mucho tiempo sin ir al cine. Y ayer fuimos a ver la película de los Javi, la bola negra, y la recomiendo muchísimo. Todavía tengo los vellos de punta, todavía estoy muy impactado. Venga, Dios, que tengáis buen día.
1: Película en la bola negra. ¿La has visto ya, Canals?
5: Aún no estoy.
1: Tienes que ir esta semana,
5: los días, sí.
1: Tienes que ir, falta. Peliculón.
5: ¿Y tú?
1: Sí, la he visto este fin de semana y me ha encantado. Mucha gente maja en el cine. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
6: Hoy por hoy, Catalunya, amb Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, dilluns és 28 de setembre i la setmana comença agitada.
8: Hem de col·lapsar Barcelona i això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
7: El sindicat de llogateres que ha fet una crida a col·lapsar la ciutat amb mobilitzacions des de primera hora, i és que les protestes de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen han arribat a casa nostra, on just avui s'espera la visita de Pedro Sánchez. El sindicat de llogateres prepara una acció sorpresa aquest matí en un crit unànime per demanar contractes de lloguer indefinits. Hi ha previstes aquest matí protestes a 4 punts de la ciutat davant de blocs de pisos en lluita contra els seus propietaris, i a les 7 de la tarda en manifestació davant del Palau de Congressos, on està prevista l'assistència del president del govern espanyol. Sánchez ha promès que està treballant per arribar a un acord amb tots els partits per aprovar demà un nou decret d'habitatge, però els moviments socials volen mantenir la pressió les properes hores per aconseguir que el text inclogui la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer. Susana Ruiz, bon dia.
9: Bon dia. El sindicat de Llogateres planteja que el decret ha de servir per acabar amb els contractes de lloguer temporals perquè els propietaris no puguin fer fora els llogaters sense causa justificada, és a dir, si no és perquè necessiten l'habitatge per ells o per un familiar o perquè el llogater ha comès una falta flagrant.
10: I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
9: És Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
7: Aquesta és la principal demanda del sindicat, però n'hi ha més.
9: Sí, per donar suport al decret, també reclamen la congelació del preu dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i que es prohibeixi que les persones vulnerables puguin ser desnonades sense una alternativa oferta per l'administració.
7: El sindicat de llogateres que ha anunciat i organitzat la protesta d'aquest vespre des de davant del pis de Rosario, a l'Eixample.
8: Hi ha de ser molta gent, centenars de milers de persones davant del Palau de Congressos.
7: Segur que recordareu el cas de la Rosario, és l'última veïna d'un bloc del carrer Entença que va acabar a mans d'un fons d'inversió i que ha transformat la resta de pisos en colivings.
9: La Rosario té 64 anys i en fa gairebé 30 que viu al mateix pis. El 2021 el bloc va passar a ser propietat del fons inversor Vandor i a mesura que s'acaben els contractes de lloguer va anar convertint tots els pisos en colivings, lloguers d'habitacions amb algun espai comú. La Rosario es va negar a fer les maletes i ha continuat pagant el seu lloguer. Vandor l'ha demandada per aconseguir un ordre judicial per desnonar-la.
10: Perquè de Mari Carmens en tenim a tot arreu i tenen molts noms i molts rostres. La Rosario és l'única veïna que queda en el bloc d'aquí davant, on tota la resta de pisos s'han convertit en colivings.
9: Segons el sindicat de llogateres, els contractes indefinits servirien per evitar aquest tipus de situacions.
7: A mesura que avanci el dia, sabrem en què consisteixen les protestes del sindicat de llogateres i si a Catalunya es reprodueix l'acampada que hi ha des d'ahir a la Puerta del Sol. Aquesta situació, justament, aquestes acampades, s'hi ha referit la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà.
5: La policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans. En aquest cas, la lliure el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública. Estarem per defensar aquests drets.
7: Ho ha dit a TV3.
6: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
7: 3 de cada 4 persones que es van presentar a l'examen oficial per obtenir el nivell C2 de català van aprovar. És un percentatge lleugerament inferior al de l'any passat, tot i que globalment ha augmentat tant el nombre d'aspirants com el d'aprovats. Soledad Domínguez.
11: Es van examinar una mica més de 10.300 persones, moltes de les quals professors, i han superat la prova 7.738. Això suposa el 75% del total de presentats. En els darrers anys no ha parat de créixer l'interès per certificar aquest nivell C2 perquè aquest curs ja havia de ser un requisit indispensable per incorporar-se a la bossa de docents. Educació va haver d'ajornar temporalment l'exigència davant la manca de professors suficients per cobrir totes les vacants i també tenint en compte que les notes dels exàmens oficials que es van fer el passat mes de maig no s'han publicat fins a principis d'aquest mes de setembre. Pel que fa al CU, que ja tenen automàticament tots els que han fet l'escolaritat a Catalunya, es van presentar 1.824 persones i han aprovat una mica més de la meitat.
7: Són les 6:55. I Eric García deixa la selecció per unes molèsties del genoll. No hi ha lesió, així que la mesura s'ha pres per precaució. Nil Solà, bon dia.
12: Bon dia. Eric García, primer futbolista del Barça en abandonar la disciplina de les seleccions per unes molèsties del seu genoll. El futbolista de Martorell, una peça clau pel Barça, anava a ser titular en el partit que Espanya va disputar el dissabte contra Anglaterra, però unes molèsties a l'escalfament van fer que caigués d'aquest 11. Al seu lloc va entrar Marc Pubill ahir en el retorn a la Roza. Se li van fer unes proves mèdiques que van confirmar que no hi ha cap lesió important, però que sí que té un edema aquest genoll i que aquestes molèsties podrien anar a més. És per això que Barça i Federació han pres la decisió de que Eric tornés a Barcelona. De fet, ja hi és des d'ahir a la nit. Ara, aquesta setmana, treballarà de manera específica amb els metges i recuperadors del Barça i la previsió és que pugui estar sense cap mena de problema en el partit que el Barça jugarà el dissabte dia 10 contra el Getafe. Per tant, Eric García torna a la disciplina del Barça, el Barça que es queda de moment amb aquests 16 internacionals que encara tenen diversos partits per disputar.

0: se va cruzando la gente, muchos empiezan a hacer fotos, gente que se está yendo a trabajar, vemos muchísimo más jaleo de coches. Estamos aquí justo frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya ha encendido las luces, al igual que el resto de las tiendas de campaña que están empezando ya a amanecer.
1: Igual se la ayuso a saludar a los que están allá acampados. Por cierto, interesantísimo el audio que nos ha mandado un oyente esta mañana. Saben ustedes que hoy, ayer, fue el último día de trabajo oficial, ayer se jubiló el juez Juan Carlos Peinado. Ojo a este audio que nos ha mandado esta mañana, hoy por hoy, un oyente juez.
2: Ignacio de Logroño. Hoy me he levantado pensando en la jubilación de mi colega, el juez Peinado. Y como jubilación viene de júbilo, desde aquí, como juez independiente, imparcial y demócrata, quiero mostrar mi júbilo por dicho acontecimiento.
1: Sepan que nos pueden escuchar en la nueva aplicación de la SER para los móviles y sepan también que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en todo. Si le dan a Hoy por Hoy ahí a seguir, les damos el carnet de oyentes premium de Hoy por Hoy. Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
3: Radio Barcelona, Cadena SER.
4: Yo tengo 15 puntazos.
5: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: El ventilador a tope y tú sin dormir.
8: ¡Qué calor!
7: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
9: Hoy por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
10: Bon dia, és dilluns 28 de setembre i d'aquí poc ha de començar la primera de les accions sorpreses del sindicat de llogateres per reclamar contractes de lloguer indefinits. La protesta que s'ha iniciat a Madrid amb el desnonament de la Mari Carmen s'ha estès com una taca d'oli. Avui, aprofitant que Pedro Sánchez és a Catalunya, els moviments socials han organitzat diverses protestes tant al matí com a la tarda. Ara ens hi posem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant i tenint paciència per dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'A2 a menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí en direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat fa tot just uns minuts en sentit nord que deixa un carril de circulació tallat i 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a Barberà del Vallès que en direcció Tarragona en sentit sud també talla un carril de circulació i ja provoca 3 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: El segon imprescindible al transport públic, afectacions a la R2 Nord i a la R8. La circulació està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell per una incidència entre Mollet i Sant Fost i Montmeló. I el tercer imprescindible, el temps.
12: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
10: Jordi Carbó, bon dia.
13: Bon dia. Compte entre avui i demà, ja que tindrem alguns aiguats a la costa i sobretot al prelitoral. D'augment, avui alternaran sol i núvols durant tot el dia. A partir de migdia, alguns primers xàfecs a la línia de la costa, intensos però de curta durada, i seran molt locals. Serà a mesura que avanci la pròxima matinada i al llarg de demà, quan tindrem les tempestes més actives que poden comportar alguns aiguats. Amb temperatures avui que donaran lloc a sensació de xafogor, ara 22 graus a Barcelona i Tarragona, 19 a Lleida i Girona, màximes de 25 a 30 graus, però com dèiem, amb molta humitat, sensació marcada de xafogor.
14: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
9: Hoy por hoy, Cataluña.
10: El sindicat de llogateres anuncia mobilitzacions a diversos punts de Catalunya. Acció sorpresa prevista per avui a les 8 del matí. Tenim el Pol Valero desplaçat a la parada del metro de la Diagonal amb Còrsega. Allà hi ha una convocatòria. Pol, què en sabem i quin és l'ambient a aquesta hora?
8: Bon dia, Gisela. Doncs aquí el 5 d'Oros és un dels 4 punts on hi ha convocades protestes aquest matí, totes a davant o a prop de blocs que estan en lluita contra els seus propietaris. Aquí encara no han arribat els manifestants, s'espera que ho facin en pocs minuts, que vinguin del bloc Sant Agustí, on un fons hi ha fet co-livings, per començar aquesta primera protesta per reivindicar 4 punts que demana el sindicat de llogateres que ha d'incloure aquest nou decret d'habitatge. Diu que ha de ser un decret ambiciós que inclogui la fi dels contractes temporals, que els converteixi tots en indefinits, però també volen congelar els preus, regular els lloguers de temporada fraudulents i suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Com deia, primera protesta d'un dia carregat de mobilitzacions, aprofitant la visita de Pedro Sánchez a Barcelona, que acabarà amb una manifestació al vespre a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos, on el president del govern espanyol té un acte aquesta tarda.
10: Gràcies, Pol.
8: Fins ara.
3: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
10: El pols entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris de tot l'Estat està endarrerint l'entrada en vigor dels nous horaris de Rodalies a Catalunya. Les modificacions no tenen el vistiplau del CEMAF, el sindicat majoritari, que argumenta que la nova graella no s'ajusta a la normativa, tot i que fons de la negociació asseguren que és una estratègia de pressió. Susana Ruiz, bon dia.
15: Bon dia. Segons ha pogut saber CERT Catalunya, el canvi estava previst pel dilluns 21 de setembre, però l'última reunió va acabar sense el vistiplau dels sindicats. En concret, van votar-hi en contra el majoritari CEMAF i també el Ferro. Al juliol, els maquinistes van acordar reduir la durada dels contractes dels becaris de 6 mesos a només un, perquè de seguida poguessin continuar la seva formació, però ja amb un contracte laboral.
10: Aquesta millora es va començar a aplicar a l'agost de manera anticipada, abans que el nou conveni col·lectiu hagués estat publicat al BOE, cosa que un sindicat, el Ferro, va denunciar.
15: I davant d'aquesta denúncia, el Ministeri de Treball, fa dues setmanes que Renfe es va fer enrere i va anunciar que tornarien els contractes de becaris de 6 mesos, cosa que ha tornat a posar els maquinistes en peu de guerra amb l'empresa.
10: Els canvis als nous horaris afecten sobretot a l'R4.
15: Sí, fonts de Rodalies asseguren que els horaris encara no estan tancats i que els tècnics encara estan fent ajustaments, però el principal objectiu és minimitzar l'impacte dels retards i les incidències a la R4. Per això es planteja que en lloc de fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Caldes i Manresa amb un sol tren, es faci aquest mateix trajecte amb dos trens, un que faria Sant Vicenç i de Sant Vicenç a Terrassa i l'altre entre Martorell i Manresa. Com que els trens de la R4 passen pel túnel de Plaça Catalunya, els canvis en aquesta línia també obliguen a fer reajustaments a la R1.
10: I avui comença l'Audiència Nacional al judici oral pel cas Efial, una suposada trama de corrupció al voltant de la consultora del mateix nom. La branca afecta 8 municipis, 8 ajuntaments, sobretot l'Ametlla de Mar, Escó i Tortosa, amb un forat econòmic total de gairebé 9 milions d'euros.
15: Hi ha 19 acusats, entre els quals 3 exalcaldes de Convergència, als quals s'imputa els delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics, blanqueig de capitals i suborn. La Fiscalia i les acusacions particulars, que només exerceixen als ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els consistoris reclamen recuperar els recursos públics defraudats. La trama es considera una derivada de l'anomenat cas 3%. Segons el relat de la Fiscalia, es feia servir la consultora Efial per desviar fons, cobrar comissions i adjudicar contractes fraudulents.
10: Són les 7:57.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Arnau Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
10: Espanya també es corona campiona del món en el Mundial Sub-20 femení.
17: Després d'empatar a 0, es va imposar la tanda de penals 4-3 a Corea del Nord. Aquest era el moment on aixecaven el títol. Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, escollida com a MVP del torneig. A la premsa, campiones del món a l'esport, invencibles a l'AS o una altra estrella al Marca.
10: A la selecció masculina absoluta, Eric García ja està a Barcelona després de patir molèsties al genoll.
17: No hi ha cap lesió important, té un edema al genoll. Eric va arribar ahir a la nit a Barcelona i en principi no tindrà problema per estar disponible el 10 d'octubre contra el Getafe. Avui roda de premsa de Luis de la Fuente i Fabián Ruiz a les 8 del vespre, previ al partit contra Croàcia. I ahir, primer triomf de Xavi com a seleccionador entrenador de Països Baixos. 1-2 contra Sèrbia. Per cert, avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
10: I en bàsquet, victòria del Lleida a la pista del València.
17: De l'actual campió de Lliga, 100-105. També triomf del Girona, 84-77 contra UCAM Múrcia. Va perdre el Joventut de Badalona a la pista del Breogán i va guanyar el Real Madrid a casa contra Unicaja, 89-87.
10: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.

Bon dia, què tal, com esteu? Saludem els del Que t'hi jugues. Fins a les dues del migdia, Ser Catalunya. Va, ànim, si sou amants del futbol de clubs i amants del Barça. Ja va quedant menys pel 10 d'octubre. En aquest compte enrere, 10 d'octubre, dia en què tornarem a veure jugar el Barça de Flick, que tant ens ha engrescat en aquest inici de temporada. Mentretant, doncs, seleccions i desitjant que no hi hagi lesions. De moment, i toquem fusta, anem prou bé. Hi ha el tema Eric García, però ara ens explicarà el Nil Solà que calma i que tot en ordre. I sí, no tenim Barça per gaudir, però és veritat que tenim culers pel món. Al minuto de partit a Wembley, Lamine Yamal ja va deixar en evidència tots aquells que li neguen mèrits per la pilota d'or. Va pressionar, cosa que d'altres no fan tant, va robar i va definir amb qualitat. Amb 19 anys i 75 dies es convertia Lamine amb aquest gol en el jugador més jove en marcar davant Anglaterra a Wembley dels darrers 20 anys. El mateix partit, més enllà de veure jugada meravella una selecció espanyola amb marcat accent blaugrana, van poder recordar com celebra els gols Anthony Gordon. Gran definició la seva, la que va tenir la va marcar. Res a veure amb el que ha fet fins ara el Barça. No pas és crítica, ja arribarà. I el gol amb Anglaterra segur que el calma en aquesta obsessió que pot tenir de cara a porteria. Ai, la seva definició, si puc ser una miqueta dolent, res a veure amb les de Ferran Torres al mateix partit de Wembley. Va estar erràtic l'ara jugador del PSG. El que em fa patir una miqueta més és Rafinha. Va jugar-ho tot el primer amistós, demà ve el segon. Com fa la gestió d'Ancelotti amb lo capital. Però d'entre tots els que van jugar, n'hi va haver alguns més, en clau Barça em quedo, com deia al principi, amb Lamine. Li va faltar marcar algun altre gol, d'ocasions és veritat que en va tenir a cabassos, però va tornar a ser un espectacle. Repertori de dribblings, catàleg d'assistències, decisions encertades i una capacitat per pressionar digna de ser mencionada. El partit li dona la raó al que ve verbalitzant Lamine els darrers dies. No hi ha jugador més divertit de veure ara mateix. Mira que ha parlat els darrers temps, però no hi ha millor argument de campanya per als premis individuals que actuacions com la de Wembley. Ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, ha millorat estadística respecte a la temporada anterior i, diguem-ho clarament, és el jugador més diferencial. El debat hauria d'estar tancat. De fet, ja que avui, 28 de setembre, es tanca el termini per enviar les votacions per la pilota d'or, es pot dir ben alt i ben clar que no hi ha candidat més ferm per aquest premi que Lamine Yamal. Que

0: 12 i 9, sí, sí, avui es tanca el termini per enviar els vots de la pilota d'or. Podem parlar així avui.
1: Demà tenim cita amb vostè.
2: Nou joc de Brasil!
0: Demà seguirem, a partir de les 12, un altre apassionant Austràlia-Brasil amistós, on veurem què fa Carlo Ancelotti amb Rafinha, i el seguirem com puguem, des del que t'hi jugues, amb el nostre enviat especial.
2: Brasil!
0: Qui juga demà? Suposant que tornarà a jugar a Rafinha.
3: Sí, parla Ancelotti, a 3:15 estarem atents, doncs, també, mira, al que t'hi jugues, i si parla de Rafinha ho escoltarem.
0: Doncs a veure si ens dona una bona notícia i diu que Rafinha demà...
3: Sembla que no.
0: No?
3: I pel que apunta des de Brasil, no hi jugarà de nou.
0: Caram.
3: Ha de fer proves, no l'ha vist prou amb el Barça Ancelotti encara. Mm.
0: Deia
4: no,
0: que...
4: No. Paciència. Ma jugarà, eh? Ma jugarà molto, eh?
0: Molto, eh?
4: Sí. Sobretot a l'Índia. L'entreno va ser banyar-se en el Ganges durante 3 mesos.
0: Veurem què fa, Carreto. Tinc una mica de pietat. Tinc una mica de pietat amb Rafinha.
4: Què és el que dius?
0: Avui dilluns ens acompanya a la taula el nostre trident Jordi Ferrón. Què tal, com estàs?
5: Què tal, molt bon dia.
0: Olga García, què tal, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Àlex del Mas.
7: Bon dia, què tal?
0: Tot bé?
7: Tot bé.
0: Esteu d'acord amb la meva contundència inicial, la minya mal? Ho dic perquè hem obert el bar. Ara li preguntarem al Bruno, perquè el Bruno ha fet els seus 6 candidats per ordre, de 6 a l'1, i ha encès una miqueta la polèmica. Per vosaltres hi ha debat. El Ferrón al bar ha dit que ell li donaria a...
5: Harry Kane.
0: Hi ha debat.
5: Que està molt obert, que està molt obert, i que segurament hi ha 4 o 5 candidats que no pots dir... no se'l mereixen, però és que Harry Kane, Rodri, Messi, jo crec que Lamine... Cabrasquelia, si no hagués Mundial, o si Geòrgia fos una altra selecció. Jo crec que està complicat definir-te. Sí que tinc molt clar qui no hauria de guanyar-lo, encara
0: qui,
5: que hi hagi campanyes. Jo crec que queda clar que Mbappé no tindria raó de ser, no? És un tros de jugador impressionant, però és que tens 5 o 6 jugadors que per mèrits individuals, col·lectius, jo crec que han fet més. I Harry Kane, per mi, ostres, aquest any, si no se l'emporta Harry Kane aquest any, és difícil, perquè ha fet una temporada molt top, sense treure mèrit a ningú, I és que el Mundial de Messi, tu t'imagines un jugador com en 39 anys el que ha fet, ha portat Argentina a la final?
0: No, ni en 39 ni en 23.
5: No, però ja en 39 encara.
0: Sí.
5: És que és difícil, difícil aquest any.
0: Jordi Ferrón, Harry Kane.
7: I ara bat.
0: Àlex del Mas.
8: Lamine.
0: Sí. Vas al meu vaixell.
7: A veure, que Harry Kane ha fet una extraordinària temporada, però a veure... Jo crec que Lamine ha fet una temporada on ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, que els anys de Mundial s'ho emporta tot per davant, i a més, com que hi ha, diguéssim, no hi ha un candidat molt clar, com altres anys, però quan no hi ha el candidat molt clar, jo crec que la meva percepció personal és que te n'has d'anar cap al millor futbolista integral, És a dir, el que et pot crear joc, el que té lideratge, el que et pot marcar gols, i aquest és Lamine. És a dir, jo crec que hi ha una acció l'altre dia a Wembley que per qui tenia dubtes, jo crec que s'esvaeixen, no? I és aquella passada cap a Dani Olmo. Ara mateix, jo crec que només hi ha un futbolista al món, si voleu, potser Olise s'hi pot acostar, no? Però un futbolista al món de que imagini coses com aquestes i tingui la qualitat com ara per
0: executar-les. És una passada d'Esperó,
7: no? Sí, el doble toc d'Esperó. Per mi, Lamine, el meu podi seria Lamine, Kane i Rodri.
0: Lamine, Kane, Rodri. Estem reunint avui el debat de la pilota d'or perquè que avui es tanca el termini per enviar els vots i aprofitem per fer la nostra particular votació. Olga.
6: Jo vaig anar amb la teva línia, sobretot perquè crec que en any de Mundial crec que això és molt important a tenir en compte. Hi ha possible debat, però l'únic problema que té Harry Kane és que ha coincidit en el mateix moment de Mundial que ha fet Lamine. És un jugador, per mi, total, no simplement perquè és el típic nou referència que et marca molts gols, sinó que és un jugador que et fa jugar, i crec que això també se li dona molt de valor, però per mi la pilota d'or té una cosa a destacar, que és un jugador que a anys posteriori se'l recordi i que hagi marcat una fita. Crec que en aquest sentit Lamine té molta part de mèrit, crec que serà un jugador que marcarà o pot marcar una època si ell vol, i en aquest sentit, doncs, després de guanyar el Mundial, després de tot el que està fent amb l'Eurocopa, amb el Barça, que és un jugador que també té alguna cosa molt important, i és que quan la gent va al Barça, paga l'entrada per veure jugadors com Lamine.
1: Dilo.
6: Sí, sí.
1: Dilo.
6: Hassel Harris és a Vigneu.
0: No et queixaràs. De moment, 3-1.
1: Parlo català, també.
0: Però el, si vols tirar el cap problema, Willy.
1: El quios del Marcos.
0: Li agrada la secció del quios del Marcos?
1: El quios de mi hijo.
0: És de llegir diaris, vostè, o no?
1: Sí, claro. No vea lo que me gusta a mí, ¿eh? Claro.
0: Al bar li hem traslladat aquesta pregunta a Bruno Alemany. Bruno, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Flaquim.
0: Ell ha anat més enllà, ha fet fins al top 6.
2: Yep.
0: Abans de desvetllar el top 6, quina posició ocuparia Mbappé per tu en aquest top 6?
2: El 6.
0: El 6. I quina posició...
1: ¿Qué está diciendo?
0: ¿Por qué? Ah, no sé, pregúntale bé, a mi no em miri. ¿Por qué 6?
2: Pues porque has hecho un
1: con
2: buen...
1: Con los goles que he marcado, Pichichi, con lo sí, todo que he marcado.
2: Has hecho un buen año mirándote el ombligo, básicamente. No, ahora en
8: serio.
1: A mí me gusta el ombligo mío.
2: Estoy contestando al nostre Mbappé. Mbappé sí, sí. Ha fet una gran temporada, però a la que no ha guanyat cap títol, i continua sense ser un jugador d'equip, i això per mi pesa molt.
0: Per tant, en el top 6 de Bruno Alemany, Mbappé el 6è. Quina posició ocuparia Lamine Yamal?
2: Jo l'he posat el tercer.
0: El tercer.
2: Sí. A mi no m'heu de convèncer que és el millor jugador del món, però és veritat que si hem de valorar la temporada, és una temporada en la que té uns problemes físics al principi, en la primera part, i per mi no fa un gran Mundial, o no fa un Mundial a l'alçada del jugador que ell és, i hi ha jugadors que per mi fan una temporada més rodona, més completa.
0: Doncs anem a desvetllar el top 6 de Bruno Alemany. 6è, Kylian Mbappé. 5è?
2: Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia, que va ser nomenat millor jugador de la passada Lliga de Campions, que ell va guanyar amb el Paris Saint-Germain. No juga al Mundial, perquè, com deia l'Àlex, és georgià i no es va classificar pel Mundial.
2: Quart, Leo Messi.
0: Leo Messi.
2: Sí, perquè fa un grandíssim Mundial.
0: Tercer,
2: Lamine Yamal.
0: Segon,
2: Rodri. Si és que Rodri per mi fa un Mundial bestial, i jo al Mundial li dono molta importància.
0: Però clar, és que li dones importància al Mundial, perquè a nivell de clubs Rodri no és tan reixida.
2: No.
0: Ni molt menys.
2: No, és que...
0: Però pesa més al Mundial.
2: Per mi, aquesta Espanya mega controladora, que té una capacitat per controlar els partits bestial, sense Rodri... Abans al bar fèiem la pregunta, sense la Mina hagués guanyat el Mundial? Segurament no. Estic gairebé convençut que Espanya no guanya el Mundial. El que estic 100%, és a dir, no hi ha un 1%, que si juga Zubimendi i no Rodri, per mi Espanya no guanya el Mundial. I Zubimendi em sembla un tros de jugador, sí. Però és que Rodri va ser impressionant.
0: Però traslladant-ho al Barça, per exemple, et sembla més, si arriba no. Rodri a ser tan influent com és en la selecció espanyola, et sembla més necessari Rodri que Lamine?
2: No, perquè al Barça hi ha...
0: I a la selecció espanyola sí?
2: A la selecció espanyola sí.
0: És més necessari Rodri que Lamine?
2: No, va ser-ho al Mundial.
0: Ah, va ser-ho.
2: Sí, va ser-ho al Mundial. A partir d'ara ja en parlarem. I no crec que ho sigui. Però el Mundial de Rodri em va semblar impressionant.
0: I podem intuir qui és el número 1, a qui li donaries la pilota d'or?
2: Harry Kane va ser el màxim golejador, si sumes Champions i els gols que va fer amb el Bayern de Múnich a la Bundesliga, títols amb el Bayern, tercer classificat al Mundial, crec que va ser un gran any per Harry Kane.
0: Insisteixo que parlem avui d'això, ja n'hem parlat molts dies i en parlarem molts més, perquè la gala és el 26 d'octubre, just el dia després del Clàssic.
1: Per tant, que quedarem.
0: Sí, 26 d'octubre a Londres. Es donarà la pilota d'or, veurem si para su hijo o para el de l'ombligo, per a Kylian Mbappé, però que avui en parlem perquè avui es tanca el termini per enviar els vots, que hem de dir que els vots, en teoria, clar, avui acaba el termini, però en principi la pilota d'or acabava la decisió que havies de prendre si formaves part del jurat amb el Mundial, però clar, si els envies avui és innegable que influirà tot el que hagis fet en aquest inici de temporada. Per tant,
2: sí, comencem campanya perquè es voti just quan sí, però que es voti just quan acabi la temporada, sí. Perquè si no és fer trampa, perquè que ens influeix els primers mesos de competició i no hauria de ser així.
0: Ara, amb això de Lamine, que jo ho deia al bar, em sembla... Clar, al final cadascú genera les expectatives que genera, però Lamine, tu al Mundial esperes un 10, perquè és el millor jugador del món, com que no està de 10 pel context que surt de lesió i tal, fa un Mundial que per ell, fins i tot ell mateix ho diu, està allunyat de les seves expectatives, però potser és un Mundial de 8, o de 7,5. I potser el Mundial de 7,5 de Lamine Yamal és inabastable per a la resta de jugadors que juguen al Mundial. I en canvi, Harry Kane... que sí, que marca gols i que porta Anglaterra a ser tercera i tal, però clar, igual les expectatives de Harry Kane estan en el 8, i potser Harry Kane ha fet un Mundial de 7,2, però com que les expectatives no són tan elevades, i al final em fa la sensació que amb Lamine comença a passar el que passava amb Messi, que de Messi esperes l'excel·lència, i el dia que fa un partit de notable, que segurament és millor partit que el que farà qualsevol altre jugador de la seva època, et penses o conclous que Messi ha fet un mal partit?
7: Sí, a veure, jo amb Lamin crec que s'ha de tenir en compte el com, no? És a dir, Lamin és el líder d'una selecció de talent, és a dir, el líder en quant a talent d'una selecció i d'un equip que realment han deixat impacte en el futbol, no? És a dir, el Barça de Flick s'ha deixat impacte a Europa, i aquesta Espanya, amb el com, també és important com l'ha deixat. Per mi aquest és un argument per si sol. Després, si valorem tot l'any, entenc les raons del Bruno, però, per exemple, per mi Rodri, que fa un Mundial extraordinari, la seva temporada és bastant més fluixa que la de Lamine. Lamine és veritat que va tenir els problemes físics, però no deixa de tenir molta importància a la Lliga del Barça i en totes les competicions, no? I sobre Kane, és que en any de Mundial, a mi em sembla que aquesta Anglaterra ve de fer dues finals de l'Eurocopa. Crec que un tercer lloc és una cosa que podríem preassumir, no? Per tant, em sembla que els seus números són molt bons, però ja et dic, és a dir, si anem a resultats, anem a números, per mi hi ha un intangible en el qual Lamine passa per davant de Rodri, passa per davant de Kane i, per suposat, per davant de Mbappé.
1: Però claro que passa per davant de Kane, si tiene 3 anys, el hermano de Lamine Yamal. Claro que passa per davant. Es que de verdad, hombre. Venia a casa a freir. Vete a freir espárragos.
0: També els fregeix els espàrrecs?
1: Sí, claro que sí.
0: Sí? Com els fas? Sí. Els fas així...
1: Pues frito. ¿Cómo voy a hacer? Frito.
7: Con aceite.
1: Con aceite. Tengo varias freidoras industriales, pues ya está. Pues con eso. Que no sé dónde está el problema. Fíjate cómo chispea. Esto es felicidad.
0: Esto es felicidad. Esto es felicidad.
1: Esto es felicidad.
0: En fi, que la pilota d'or s'ha colat en aquesta portada per aquest fet que avui es tanca el termini per enviar les votacions. Són les 12:20. Vandra, sembla actualitat i ens endinsem també en el món de les seleccions. Abans, però, Albert Llimós, què tal? Com estàs?
8: Què tal? Bon dia. Com estàs, Lluís?
0: Avui estàs de declaracions, no?
8: Sí, estem a la Ciutat de la Justícia esperant aquí les declaracions de diferents testimonis investigats en el cas conegut com el forensic, que encara estan a dins i, per tant, d'aquí una estona sabrem que, doncs, què han dit, que, com ha anat aquest interrogatori, no, d'aquests testimonis, d'aquests investigats en aquest cas del Barça, no, que el vincula, doncs, a podríem dir, un desviament de diners i administració deslleial, que és el que ja surt a la taula, però de moment encara estem esperant que surtin els protagonistes.
0: Qui declarava avui?
8: Avui declarava Román Gómez Ponti, que és l'exassessor dels serveis jurídics del Barça. Havia declarat també Òscar Grau, però el seu advocat, Josep Riba, tenia un judici a l'Audiència Nacional per una persona amb uns càrrecs i, per tant, l'ha hagut de suspendre la seva declaració. Òscar Grau, recordem que va ser el CEO del Barça durant l'etapa de Josep Maria Bartomeu al capdavant de l'entitat. I també declarava en aquest cas dues figures potser no tan rellevants. Una, Òscar Sambola, que és, va ser president de la Fundació de l'AETA, Club Esportiu l'AETA, molt vinculat a tot això que va passar al Barça, amb aquests pagaments de 1,5 milions que es van fer i que estan sobre la taula ara per investigar, doncs, si s'havien de fer o no. I també Xavier Gómez Segala, que era un treballador de l'àrea de patrimoni i urbanisme del club, també durant aquesta època, doncs, que es van fer totes aquestes operacions, doncs, també està declarant com a investigat.
0: Doncs al llarg del que t'hi jugues, quan acabin aquestes declaracions i puguem, doncs, saber exactament com ha anat, l'Albert Llimós ens en dona detalls. Però també vull parlar amb tu, Albert, perquè l'altre dia Ferran Oliver, en entrevista aquí al que t'hi jugues, parlava d'aquesta sanció que el Barça hauria evitat per part de la UEFA per com està la situació econòmica del club blaugrana, i ho explicava de la següent manera.
9: Aquesta part la tenim resolta, com bé dius, amb el tema del préstec subordinat. Aquest va ser un tema que vam solucionar, no solament amb la UEFA, la primera consulta va ser en la Federació Espanyola de Futbol, que és el que tenia que regular el tema del subordinat, i va ser aprovat d'aquesta manera, no? Jo crec que avui per avui no tenim cap problema amb la UEFA. També és ben cert que també amb lo personal s'ha arreglat també la part de desaparèixer la Superliga, i bé, de tornar tots un altre cop al règim de la UEFA, les coses a nivell personal han millorat. Dic el mateix que amb la Lliga, al final has de complir les normes, i nosaltres el que fem és complir-les.
0: No hi haurà sanció.
9: No hi haurà sanció.
7: No hi haurà sanció de la UEFA,
9: No.
0: No hi haurà sanció, i explicava el Ferran Oliver els motius als quals, Albert, fem alguna puntualització?
8: Sí, ho hem d'explicar bé, perquè ben bé no és així. El Barça havia dit, com escoltàvem ara, que havia activat aquest mecanisme econòmic per garantir que no hi hagués aquesta sanció de 45 milions per un incompliment, podríem dir, de la normativa de sostenibilitat financera. Ja es van pagar 15 milions i n'hi havia 45 més que estaven pendents. Ens van explicar que s'havia activat un complement subordinat, aquest préstec que feia ara referència Ferran Oliver, per cobrir la part de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club, recordem, 168 milions negatius, i que s'havia pactat amb la UEFA i amb la Federació Espanyola de Futbol. Però ben bé no és així. Hem parlat amb les tres parts implicades i aquest mecanisme, aquest préstec, el que serveix és per obtenir la llicència per poder competir a Europa. O sigui, tu has de complir una sèrie de paràmetres, tant esportius com legals, com també financers, i un era millorar la situació de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club. Aquest préstec et permet comptabilitzar-ho com a patrimoni i el Barça, doncs, d'aquesta manera obté la llicència simplement per jugar a Europa, però res a veure amb la sanció de 45 milions que està pendent. Com està la situació d'aquests 45 milions? Expliquem-ho bé. La Comissió de Control Financer de la UEFA havia obert un procediment contra el club el setembre del 2024 per aquest incompliment de la sostenibilitat, per aquest programa econòmic del Barça. I recordem-ho, el juliol del 2025 el Barça va arribar a un acord amb aquesta comissió per redreçar la situació. Hi havia dos objectius bàsics. El primer, la temporada passada, 2025-2026, el Barça no podia acabar amb un dèficit superior als 5 milions d'euros, amb pèrdues de 5 milions, i el Barça, recordem-ho, va acabar amb un benefici ordinari de 200.000 euros i, això sí, amb pèrdues extraordinàries de 14 milions d'euros. I després hi havia un segon objectiu, que és que en el triani del 24 al 27 el Barça havia d'estar en benefici, per tant havia de cobrir la part de pèrdues que havia tingut la temporada 2024-2025. Per tant, aquest curs el Barça ha de complementar les pèrdues que va tenir ara fa dos anys. El primer objectiu, el de la temporada passada, la UEFA el dona per complert. Per tant, el Barça s'estalviaria 22,5 milions de multa, que són la meitat d'aquests 45 milions pendents. Però faltaria la segona part, que és aquesta part d'aquesta temporada, 2026-2027, que ni molt menys es cobreix amb aquest préstec subordinat al qual feia referència el vicepresident econòmic del Barça, sinó que el Barça encara ha de presentar els seus números, ho ha de presentar a la UEFA i ja s'estudiarà si el Barça cobreix aquesta situació econòmica i, per tant, no hi ha multa, que seria de 22,5 milions, però compte, si el Barça té un incompliment important d'aquesta situació econòmica i, per exemple, té pèrdues superiors als 20 milions, tot això podria afectar la inscripció de futbolistes i el Barça podria no inscriure futbolistes de cara a les competicions europees. Per tant, la meitat dels objectius complert, la segona meitat no la podem per tancar amb aquest complement subordinat, sinó que encara està pendent del que presenti el Barça a la UEFA en els propers mesos.
0: Dependrà, per tant, del que passi aquesta temporada, del que passi en el futur immediat, el que es pugui acabar de resoldre aquest altre 50% de la multa, 22,5 ja estan estalviats, entre cometes, perquè s'han fet els deures, falta acabar de fer els deures, important fer-los bé, perquè, com diu l'Albert, si hi hagués algun tipus de problema, podria implicar dificultats també a l'hora d'inscriure futbolistes. Albert, gràcies. Estem pendents de les declaracions del forensic.
8: Molt bé, seguim aquí a la Ciutat de la Justícia.
0: 12:27, endrecem la resta de l'actualitat.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Àlvia Chávez, què tal, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, Flaquín.
0: Espanya torna a ser campiona del món sub-20 després de guanyar Corea del Nord a la final.
11: 0-0 i 4-3 als penals, amb dues aturades de Laia López, que va rebre el guant d'or com a millor portera del Mundial. Així explicava el canalla com havia viscut aquest segon penal.
12: Nada, yo cuando he parado el segundo, si te soy sincera, todavía no sabía si habíamos ganado, ¿no? Yo solo, en cuanto he visto a mis compañeras venir corriendo hacia mí, me tira al suelo, solo me salía a llorar. He pensado mucho en mi familia, que está en Madrid esperándome.
0: Quina sensació, Olga, eh? Mundial sub-20, campiones...
6: Sí, sobretot és l'èxit d'aquesta, jo crec que ja diria com a acadèmia d'una selecció que ja és un buc insígnia de com juguen. Ja és igual que tu vegis a nois, a noies, que ja veus a tothom com està funcionant, així que èxit rotund pel futbol femení.
0: Ho deia en Ferron, sí. Actuals campiones del món, campiones del món sub-20, el masculí actual campió de tot.
11: Sí, sí, sí, parlem de que el futbol femení aquest any... En tema d'audiències o de públic, sembla que no arranca tot el que s'esperava a nivell d'escola de darrere. Això sí, és imparable. I jo crec que això és el més important, que continuïn puxant noies amb aquesta qualitat.
0: A la segona hora del programa ampliarem una miqueta més aquest títol de campionats del món sub-20 i també ficarem el ull aquesta selecció de Corea del Nord, que sorprèn que a nivell de categories inferiors sempre arriba a les fases finals o a les finals o acaba guanyant els mundials de la categoria. Més coses, Sier, victòria d'Irlanda 3-0 contra Israel en un partit marcat per les protestes dels jugadors irlandesos.
13: El partit s'havia de jugar a Dublín i va acabar disputant-se a Hongria. Abans del partit va haver-hi una votació de la plantilla per decidir si es jugava i el porter Gavin Bazunu va decidir no fer-ho. A més, els seus companys van portar braçalets negres en memòria de les víctimes de Palestina i es van negar a donar la mà als jugadors d'Israel. El seleccionador Heimin Hallgrimsson va parlar de les protestes després del partit.
14: Han donat suport a la protesta, han fet arribar el missatge a tot el món, no només a Irlanda, ho han fet a tot el món. I aquesta és normalment la raó de protestar, és conscienciar la població sobre una situació i crec que aquests jugadors ho han fet amb tot el que han fet i amb tot el que han dit.
0: Més seleccions, després ho emprenem amb el Bruno. Derrota sorprenent d'Alemanya i victòries de Països Baixos i Portugal.
13: L'Alemanya de Klopp va perdre 0-1 contra Grècia, mentre que els Països Baixos de Xavi van guanyar 1-2 a Sèrbia.
15: Toma! Victòria... Toma!
0: Has començat bé, eh?
15: Sí. Tomen! Grande, we are a family! Family! We are a family!
13: Victòria també 2-1 de Portugal contra Noruega, amb gols de Gonzalo Ramos, João Félix i Haaland, i avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia.
0: El València avui presenta avui el seu nou entrenador, Javier Aguirre.
13: Serà presentat a la una més talla després d'haver començat a treballar ja amb la plantilla. El mexicà signa fins a final de temporada amb opció d'un any més i assumeix un equip penúltim amb 4 punts en 7 jornades.
0: El Barça manté el ple de victòries a la Lliga F en una jornada amb resultats desiguals per als equips catalans.
13: Les blaugranes van guanyar 0-2 a Logroño. Maisa Baja, amb 15 anys, es va convertir en la golejadora més jove de la història del Barça en un partit de Lliga i Aitana va tornar a reaparèixer. El Badalona va perdre 0-1 contra el Granada i empat de l'Espanyol contra el Depor.
0: En bàsquet, victòria de l'Ilerna Lleida del Roig Arena contra València en la primera jornada de l'ACB.
13: Els de Gerard Encuentra es van imposar ahir el vigent campió de Lliga per 100 a 105, mentre que el Girona va guanyar a casa 84-77 contra l'UQ en Múrcia i la Penya va perdre l'UQ contra el Breogán. Dissabte, victòria del Barça contra l'Ima Corunya i derrota del Quits d'Anas Manresa a Bilbao, que deixa més una baixa sensible perquè Hugo Benítez va partir un pneumotòrax i ha hagut de ser intervingut quirúrgicament.
0: Caram, ràpida recuperació. En tenis, Europa recupera la Liber Cup sense que el Caraz hagi de jugar el darrer partit.
13: 13-5 contra la resta del món a Londres. Zverev va sentenciar el títol guanyant Lierner Tin en dos sets i va deixar sense disputar l'últim individual d'Alcaraz. El murcià havia vençut Taylor Fritz dissabte i Rafa Joder també havia sumat un punt divendres.
0: I el Mundial de Ciclisme de Montreal es tanca amb sorpresa a la cursa masculina.
13: L'estatunidenc Brandon McNulty és el nou campió del món en ruta després d'atacar 32 quilòmetres de meta. Michael Matthews i Mathieu Van Der Poel van completar el podi. Juan Ayuso 13 va ser el millor català i el millor espanyol. En femení, el títol va ser per Demi Vollering.
16: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López, com estàs?
17: Hola, què tal? Com estàs, senyor Flaquer?
0: Bé, aquí fent una estoneta de ràdio, molt ben acompanyat, i parlant de seleccions, que em sembla que també és el motiu del teu quiosc, oi, avui?
17: Correcto. Sigue de gira a Brasil, Rafinha anda por el país que se llama de las antípodas, que no es así, y empezó mal, como todos sabéis, con un empate, y en el último suspiro ante Australia, jugó los 90 minutos, y ahora mañana, segundo amistoso, segundo contra Australia. Y Ancelotti, según revela el diario brasileño Lance, prepara 7 cambios en el once inicial y una gran novedad táctica. ¿Novedad? Bueno, no sería esa la palabra. Rafinha jugará de delantero centro.
0: ¡Qué Dios! Això no és cap novetat.
17: Sí.
0: Carleto, això no és novetat.
18: No, és una genialitat tàctica en meua.
0: No has descobert ara el...
18: La mia genialitat tàctica,
0: Això
18: no
0: fa,
18: bueno,
0: Va fent flic des del principi de temporada.
18: ¿Qui és questo?
0: ¿Qué es esto?
18: El genio sono io.
0: Marcos.
17: Y luego, si me permites, un rápido paseo por Alemania. Es una carta muy interesante del redactor jefe del diario Bild. Estimados aficionados al fútbol, empiezan. El segundo partido de Klopp trajo consigo la primera derrota, 0-1 ante Grecia, tras el prometedor empate 1-1 en los Países Bajos. Con un equipo completamente renovado que nunca volverá a jugar junto, esto puede suceder, pero no debería, escribe Henning Feit. Y atención a este párrafo. Adeyemi, que se perdió el Mundial, es el gran beneficiado hasta el momento del cambio, involucrado en todos los ataques peligrosos. Es sensacional cómo Flick ha transformado al que fuera jugador del Dortmund en una estrella del Barça en tiempo récord. En Alemania, sus actuaciones eran como una caja sorpresa. Nunca sabías que te iba a tocar. En el Barça, 3 goles y 3 asistencias en 8 partidos, se ha convertido ya en uno de los favoritos de la afición. Si sigue así, pronto también será una estrella de la selección alemana.
0: Es l'efecte Flick, ¿eh?
19: Increïble.
20: Sí. Tot el que toca ho millora. Té raó, Marcos. Hi ha una jugada a la primera part que fa amb Alemanya, que és brutal, eh? Si acaba en gol allò, és brutal.
21: El que fa és tenir confiança. Evidentment, Adeyemi ja tenia, tenia la qualitat, tenia l'explosibilitat, però quan vas a un joc on flexita per arriba, els jugadors se'n deixen 10 vegades més, i a Dejemi, quien te ha visto y quien te ve, que ja tenia coses, però és que quan tens un entrenador que et potència...
6: Sí, l'èxit del Barça és Hansi Flick, sobretot perquè crec que treu la millor versió de cada un dels jugadors. Estem parlant de Bernal, estem parlant d'Adeyemi, crec que també va aconseguir això amb Ferran, amb aquesta pugna entre Lewandowski, i crec que ara estem veient un nou pas que jo crec que serà per Valde. Jo crec que també l'està posant a prova per dir-li o espaviles o realment tot està en la teva mà.
0: Doncs l'efecte Flick, que li ha donat a Jürgen Klopp una arma boníssima amb Adeyemi, i li ha regalat aquesta novedat tàctica a Ancelotti amb la forma de Rafinha com a davanter centre. Gràcies, Marcos.
3: Hasta luego.
0: 12:33 del quiosc a les xarxes.
16: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
16: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Núria Vilamala, com estàs?
22: Què tal, Lluís Flaquer? Bon dia.
0: Doncs aquí estem.
22: Tot bé? Ja t'has aclarit amb el WhatsApp?
0: Sí, avui l'he liat una miqueta.
22: Una mica. Bastant boomer el que t'ha passat.
0: No, perquè hi ha coses del WhatsApp que, no, que desconec que existeixen, i es veu que avui...
22: Bueno, igual, en lloc de reenviar uns missatges, te'ls has posat
0: missatge
22: d'estat.
0: I els he posat d'estat i els han llegit...
22: Has tingut sort que ho he vist ràpid.
0: Sort que Nil Solà i Núria Vilamala han estat molt ràpids, ho han esborrat perquè era un missatge... tampoc era...
22: No,
0: però es veu que WhatsApp... Jo no ho sabia, jo soc molt boomer. Tu sabies, Àlex?
22: No, avui s'ha demostrat.
23: Àlex només podria cometre el mateix error.
21: Vaig amb molt de cuidado.
0: Amb els estats de WhatsApp?
21: Sí, no l'utilitzo mai.
6: Ho sé, però no l'utilitzo mai. És a dir, veig que gent penja fotos i aquestes coses, però no...
0: El curiós és que jo no sé que existeix, però ja ho he utilitzat dues vegades. I les dues l'he liat bastant parda. Perquè vaig desvetllar una conversa amb la meva mare de com arreglar una televisió fa...
22: És veritat, crec que et vaig avisar jo.
0: Com utilitzar, i de sobte quan s'ha rebre missatges d'ostres, tens problemes amb la tele, t'ajuda. Què m'esteu dient?
22: En fi, Núria, anem a dir. No prenem. Flaqui, el xat de YouTube del que t'hi jugues, evidentment hi ha molt debat al voltant de la pilota d'or. El Roberto diu que l'hauria de guanyar la Mini Amal, que és un jugador diferencial. El David li dona suport a Jordi Ferron, diu que la temporada de Harry Kane és espectacular a totes les competicions. Hi ha un altre oient que diu que per ell la temporada de Cubarsí és millor que la de Rodri, fins i tot el Mundial, per tant, posa un altre nom sobre la taula. I, per exemple, l'Adrià diu que si parlem de la temporada i del Mundial, que per ell Olise hauria d'estar mínim al top 3 i que li sorprèn que ningú l'anomeni. I, Flaqui, acabo amb el comentari del Marcos, que diu esgotador el tema de la pilota.
0: Sí,
22: hi ha molta gent
0: ja
22: que està cansada del debat.
0: De clubs i tal, doncs ha vingut molt bé que avui es tanqués el termini per obrir una miqueta el debat. Però sí, igual no en parlem més fins demà passat, va. 12:36, i els oients què diuen?
24: Doncs mira, podem escoltar d'entrada la Nuri.
25: La Mena es mereix el Balón d'Oro, però el que no ha de fer és copiar el Madrid, com ha fet amb l'Mbappé, demanant i tot això. Què farà ara? Si s'entera i li xiuen que no el guanya, farà com amb el Vinícius?
0: No, sisplau.
25: S'ha de dir-li a la Mena que som el Barça, no som el Madrid, així que no demani, i si li donen, li donen. I ja està.
26: Ja estoy esperando el tuit. Voy a hacer por 10 si fue preciso. Ya voy a reír yo.
0: Tu, si la Min s'assabenta que no guanya la pilota d'or, què li aconselles fer?
26: Hacer por 10, claro, siempre.
0: Però
26: anar
0: a la gala o no?
26: Depende. Si quiere que pase su cara perdedor por todo el mundo, pues no va, claro. Es que, de verdad, tú tampoco irías a la gala, ¿no?
0: Yo sí.
26: Tú sí que irías, claro, para que la gente vea los perdedores
0: no,
26: que eres.
0: No, pero segundo, pero pues cada segundo está bien.
26: Segundo.
0: Després, per cert, parlarem d'un gest que s'ha fet bastant viral aquest cap de setmana i que ha inspirat una carta del nostre Vinícius.
26: Eso es, para el Donald Trump.
0: Sí, adreçada a les més altes instàncies.
26: Ha fet una segunda ta
0: amb Zelensky. 12:37, què t'hi jugues? Tirem una sintonia, Willy, va.
16: Què t'hi jugues?
0: Per molts, l'aturada de seleccions es converteix en patiment perquè no hi hagi cap lesió. Nil Solà, Eric García, com està?
23: Bé, està bé, té unes molèsties, un petit edema al seu genoll esquerre. Va arribar ahir a la nit a Barcelona, No gaudirà, evidentment, dels dies de festa que tenen els seus companys, que recordem que el Barça, els pocs no internacionals, no s'entrenaran fins al pròxim dilluns, 9 dies de festa, per tant, recuperació activa al gimnàs. Són les molèsties que ja et feia alguna setmana que tenia, li van anar en augment en aquest escalfament abans del partit contra Anglaterra, per tant, ja està aquí, recuperant-se, no hi ha cap problema, i ha d'arribar perfectament al partit contra el Getafe.
0: Recordem que dissabte Eric era titular al partit que Espanya sí. jugava contra Anglaterra a Wembley, però durant l'escalfament d'aquestes molèsties és ja a casa, treballarà per acabar de fer net i en principi, doncs, si Flick ho necessités, de cara al Barça-Getafe 10 d'octubre estaria a disposició.
23: Que el necessitarà i jugarà si no hi ha cap novetat. Per cert, qui també torna ja és Karim Adeyemi, sí, futbolista de que ahir va perdre contra Grècia. Klopp va fer aquesta innovadora idea de convocar més de 40 futbolistes dividits en dos partits i dos partits. Adeyemi, que en principi havia d'anar a la segona convocatòria, va acabar entrant a la primera per una lesió d'un futbolista alemany. Ja ha jugat aquests dos partits, 75 minuts en el segon, 80 en el primer, ja torna a Barcelona, per tant, també podrà gaudir d'aquests dies.
0: I de la resta blaugrana es porta molta tralla a sobre o no?
23: Doncs Cancelo, tot, ho està jugant absolutament tot, 90 i 90 en els dos partits, ahir en victòria contra Noruega per 1-2, avui juga Koundé en aquest partidàs que segur que Bruno gaudirà entre Bèlgica i...
0: Home, és bon partit.
23: I França, bon...
0: He notat certa
23: ironia.
21: M'esperava una cosa...
23: Perquè no me'l miraré.
0: No, pensava igual jugar contra...
21: Sí, sí.
1: Vol dir el Nil és que el Leganés-Castelló és encara millor partit.
0: Ah, què miraràs, Bruno? El Leganés-Castelló o els partits de seleccions?
1: No ho dubtis.
23: Ah, és que la Nations League, mira, al final, si no li interessa ni a Bruno, imagina't.
0: Nil, per favor.
23: Demà partit d'Espanya, que encara li queda el partit d'aquest dimarts contra Croàcia, dissabte contra República Txeca, i dimarts una altra vegada contra Croàcia. Meravellós.
0: Doncs és el que els hi ve per davant. Què més?
23: Rafinha, que jugarà demà aquest segon amistós contra Austràlia. A tres quarts d'una parla Ancelotti. En principi demà tornarà a jugar. Va jugar tot el partit l'altre dia. Futbolistes com Koundé, que juga avui. També Bernal i Xavi Espart han d'acabar aquests compromisos. La majoria del gruix dels futbolistes del Barça es reincorporaran a partir del dimecres de la setmana que ve. A partir del dimecres 7 arribaran entre el matí i la tarda. El Barça que juga el dia 10. Per tant, 2-3 dies per preparar el primer partit de Lliga contra el Getafe. Gordon i Livakovic, amb qui Espanya s'ha de veure les cares en dues ocasions.
26: Sí, de sempre, tu, escolta, vinga, tots a córrer ara. Ara tots a córrer. Fas una ronda.
21: És que el cas Rafinha és complicat perquè Brasil necessita treure bones sensacions i Ancelotti no pot permetre's
23: de tres amistosos.
21: Ve d'un mundial terrible,
23: l'altre dia contra Austràlia empata el 95.
21: Empata contra Austràlia, no pot prescindir del seu millor jugador ara mateix. Però que jo entenc que Rafinha tindrà una miqueta més de cap, no t'està jugant un mundial ni la preparació, que no pressioni tant, no? No falta que pressioni tant aquestes vegades.
20: Home, esperem-ho, segur que Flick li haurà dit. Això que diu el Jordi per mi és molt important, eh? És a dir, moltes vegades jo crec que el moment de la selecció i el cicle en el que estan és molt important a l'hora de donar descansos o no. Sí. És a dir, és totalment diferent el cas d'Espanya que el de Brasil.
23: Àlex, són tres amistosos, dos contra Austràlia que van jugar fa tres dies.
20: Però Ancelotti està discutit a Brasil.
21: Exacte.
20: Està discutit i tu no pots deixar...
23: Ancelotti que no li dona descans, però espero que ell li hagin explicat el que ha de fer.
20: Bueno, si ho fa Rafinha, doncs fantàstic per ell, no? Però em refereixo que casos com el d'Eric García a Espanya, que és una selecció que ve de ser campiona del món, de que
0: no
20: tots estan en dinàmica, doncs exacte, no hi ha urgències. Però en el cas de Brasil, per exemple, o també França, m'atreviria a dir, per exemple, que entra Zidane amb Koundé, que ja va jugar als 90, són molt diferents, així que bé, jo
0: el
20: cas
0: Zidane,
20: de Rafinha...
0: Per exemple, és la gent Mbappé i diu, vés-te'n a casa, no vull riscos.
20: Bé, perquè ja va amb la seva manera de ser, no? Però si no hi ha molèsties o no hi ha una cosa extraordinària, segurament tirarà dels jugadors amb els quals...
0: Confiem que hi hagi sentit comú.
6: Sí, sobretot jo crec que hi ha una part positiva i és que després del present que va haver-hi de lesions amb el Barça i amb el Luis de la Fuente, crec que també ara ja després d'haver guanyat ja s'ho pren tot molt més calma, és a dir, ara té aquesta part de hi ha una mínima molèstia, cap problema, vés-te'n cap allà, després amb tot el que va succeir amb Lamin d'aquesta gestió de minutatge que crec que es va acabar fent bé, però sí que els altres entrenadors al final s'estan jugant també el seu propi títol, en aquest cas Ancelotti, crec que Zidane també té aquesta reputació i per això fa que s'alinin amb tots els seus titulars, però crec que en el cas d'Espanya ara mateix és totalment diferent.
0: Trencarà molt el ritme del Barça de Flick aquesta aturada o no? o tornarem i seguirem jugant igual? Ho dic perquè venen partits ja grossos, és que t'ha fet casa i la setmana aquella és Galatasaray, Betis, París, clàssic.
21: A mi m'agrada somiar que Flick, que sempre encerta, va dir que a l'octubre...
0: s'ha guanyat.
21: Que a l'octubre, després del Parons, veuria la millor versió del Barça.
0: No sóc capaç d'imaginar-me una millor versió.
21: Jo ja estic salivant només de veure el Barça.
0: Galatasaray fora de casa, Betis, partit complicadíssim, París fora de casa i clàssic contra el Madrid.
21: Però jo crec que el millor que té el Barça aquesta vegada és que és veritat que, que hi ha jugadors que si fallen doncs pateixes, però no depens de ningú aquest any. Tens aquest fons d'armari per encara, estem al setembre-octubre, però jo crec que el Barça va creixent. És que en tres setmanes veurem una millor... encara, Gabriel Jesús encara està una miqueta millor, que també et dona aquest recanvi que et pot donar dalt.
22: Sí, però com s'ha trafet i Rafinha aquí...
0: Jo quan has dit no depèn de ningú, m'ha vingut el cap a lo capital.
21: Que és molt important, jo crec que està clar, però realment creieu que és qualsevol?
0: Si ha surt Gabriel Jesús i té el rendiment de Rafinha, doncs agafem a Flick.
22: Ara mateix jo crec que és indispensable.
0: No li fem una estàtua, agafem a Flick i en carn i os el posem allà, és l'únic que ell sigui l'estàtua.
23: La meva pregunta és l'únic, per la gent que hi entén, l'únic que és indiscutible de Rafinha?
20: No, per mi no. Per mi hi ha Rafinha, Lamine i Cubarsí, tal com està la defensa. Però...
21: No, jo diria que de tots aquests, Cubarsí seria potser, perquè la defensa està molt...
0: Ja anem ampliant.
22: Perquè crec que són fitxatges que realment... El millor que ha passat aquest any és que els jugadors que han vingut, tant Gordon, Adeyem i Rodri, sembla que portin tres temporades a Can Barça, i això, aquesta adaptació és boníssima. Però crec que, a part de Rafinha, dels gols que està fent, crec que et contagia, que tots els jugadors ja saben que t'aporta aquesta part de que ell va, que suma, per mi és un líder, i crec que sí que és una figura. Estem oblidant aquí a Lamine, però si Rafinha no està, crec que l'estat d'ànim del Barça ja directament no seria el mateix, tot i que tens a moltes alternatives.
0: Està escoltant des de Madrid Anton Meana i diu que estem parlant molt en clau Barça, però que estem parlant poc de la selecció espanyola. Anton Meana, què tal, com estàs?
2: Pues molt bé, i vosaltres?
0: Doncs bé, aquí pensant ja en el Barça que vindrà després de l'aturada de seleccions, però clar, tu dius, escolta'm, abans de passar pàgina, vols fer-nos gaudir d'aquest joc de la selecció espanyola, eh?
2: Sí, realmente es un equipo que se adapta a casi todos los tipos de partido, porque el otro día hubo un rato en el que sufre, si llega a meter el 3-1 Harry Kane, no sabemos qué hubiera pasado en el encuentro, pero luego mete a Baena, mete a Oyarzabal y el equipo mejora, cambia el ritmo de juego y termina ganando en Wembley como si nada. Creo que normalizamos, ¿no?, que España gane en Wembley como si fuera un amistoso más. Este equipo ya admite la comparación con el de 2010 y ojalá que siga la racha. El equipo está hoy entrenando aquí, termina el entrenamiento ahora justo en Las Rozas, aquí estamos viendo desde fuera el último tramo del entrenamiento y por la tarde hablará Luis de la Fuente en Sevilla en la previa de un partido, entre comillas, fácil contra la República Checa de Santi Denian en el Pizjuán.
0: Demà juga a Espanya, que podria assolir la xifra de 40 partits sense conèixer la derrota. 40 partits sense conèixer la derrota.
2: Sí, és un poco trampa eso.
0: Bueno, però...
2: Es un poco trampa porque cuentan los empates.
0: Bueno, pero es que no conoces la derrota con empates, ¿no?
2: No, pero quiero decir, pero por ejemplo, para mí la final de la Liga de Naciones la perdimos.
0: La acabas perdent, sí, als penals.
2: Claro, o sea, ese partido lo perdimos. Entonces, esa final no la empatamos, esa final la perdimos. Entiendo que se computa el tiempo reglamentario, pero me parece muy bien, creo que no le quita mérito al asunto, pero claro, alguno dirá, es que si perdimos una final de un torneo, ¿cómo habíamos allá tantos partidos sin perder? Pero, repito, no le quita mérito, es un equipo que juega de memoria, hay números impresionantes que favorecen a la moral de los jugadores, pues Fabián no pierde jamás con España, la pareja Cubarsí-Laporte tampoco juegan y han ganado 14 partidos de 15 desde que están juntos, o sea, son números que benefician a los futbolistas. Mira a Baena, lo que es en el Atlético de Madrid, lo que es Baena en la selección. El partido más difícil de este parón, después del de Wembley, va a ser la semana que viene, cuando juegue el martes de la semana que viene España en Split contra Croacia. Antes, mañana viene el equipo de Modric a Sevilla, y en el entrenamiento, bien, estaba Lenormand. Y yo creo que todos celebramos ver a Lamine Yamal fresco, fino el otro día en esa primera parte, para mí muy buena, de Lamine en Wembley, y ojalá que pueda repetir exhibición mañana en Sevilla contra la República Checa.
0: Después l'Àlex ens farà una del masterclass.
2: Contra Croacia, perdón, mañana contra Croacia, que me estoy liando. Mañana contra Croacia, el sábado contra la República Checa.
0: Correcte.
2: Disculpa.
0: No, és que clar, hi ha tants partits en aquesta aturada que escolta'm, deia que després l'Àlex ens farà una radiografia d'aquest Lamine que estem gaudint tant al Barça com a la selecció en aquest inici de temporada. Ara hi ha la cantarella de si amb De La Fuente, Lamine... com era allò, Meana? Lamine con De La Fuente regatea menos y pasa más, és això?
2: Sí, pero repito que es una pregunta que le hacen a De La Fuente el otro día a un compañero de la prensa inglesa. que si le pide algo distinto él a lo que le pide Flick en el Barça, porque ese

0: todo de lo que le pide el entrenador en cada uno de los sitios. No le tradujeron bien la pregunta de la fuente y por eso la frase de
1: no sé qué le piden en el Barça,
0: pero que iba enfocada, era una pregunta más táctica que polémica, en lo que le preguntaba el compañero inglés. Es que aparte te lo dije antes en el bar,
1: sí.
0: No sé si lo escuché esta mañana en Radio Marca o lo escuché ayer en Onda Cero, no recuerdo dónde fue donde lo escuché, pero me llamó la atención. Y sí que es verdad que es un Lamin distinto, excelso en los dos sitios, pero no juega igual. También tampoco juega igual Pedri, tampoco es igual de importante Olmo. Creo que con los mismos jugadores es distinto lo que hacen ellos en el Barça o lo que hacen ellos con España. Olmo, Lamín, Pedri, Rodri son distintos con De La Fuente y con Flick, siendo muy buenos con los dos, pero Pedri es indiscutible en el Barça y suplente en la selección, eso es un hecho, y Olmo es importantísimo en este equipo ahora mismo y en el Barça juega muy poco. Muy poco juega Dani Olmo. Vas
1: sí,
0: a los números.
1: Així eren les tornes, eh? Juga més Fermín que Dani Olmo, i a la selecció, en canvi, Dani Olmo té més jerarquia que Fermín.
2: Sí, a veure, d'entrada jo crec que Espanya ara mateix, com diu l'Anton, admite la comparació perquè està jugant de meravella, no? Crec que tot això que comentava ara té a veure amb els jugadors propers o amb els companys, no? Algú li hauria de dir que aquest periodista que va fer la pregunta, que Lamin ve de repartir dues assistències a Rafinha magnífiques a l'últim partit i que em va deixar dues vegades més en mà a mà contra el porter. Crec que té a veure amb els companys tots aquests casos, com et deia, perquè Rafinha segurament no, segur et pica molt més a l'espai del que et fa Oyarzábal o del que et pugui fer Baena, que et ve a rebre més al peu i per tant et dona peu ja a fer l'assistència del que et pugui fer Gordon per banda esquerra o Adeyemi. Sobre el cas de Pedri Olmo, és veritat que Luis de la Fuente té aquesta preferència, no? Ell té molta preferència per Fabián i l'està funcionant de meravella, i això és una percepció i segurament doncs, li dona aquest matís a Espanya que no veiem amb el Barça. Però el cas d'Olmo i Fermín jo crec que té molt a veure amb el Fabián Pedri, no? És a dir, a mi tàcticament m'encaixa molt més Dani Olmo amb Fabián, no? Perquè segurament quan juga Fabián com a mig centre és més pivot i per tant necessites un jugador que et creï més joc, que vingui més entre línies, que no sigui a Pedri, com passa en el Barça. Quan tu tens a Pedri en la segona alçada, tens un Rodri Pedri, tens dos creadors de joc molt bons i llavors necessites que el teu mitjapunta, i a més a Flick li agrada, que trepitgi molta àrea, que sigui molt arribador, que tingui molt gol, que et finalitzi moltes opcions, i en això el millor és Fermín, no? Per tant, crec que són matisos, però amb quadre que jugui més Olmo, i em quadra que Lamin tingui aquesta sensació, tot i que l'estic veient fantàstic als dos llocs.
3: I a vegades, en situacions moltes vegades, de si encara més Lamin o passa més Lamin, també et pot venir donada per la velocitat de circulació que tingui la pilota. Si en el Barça circula molt més ràpid i li dona més avantatges per poder fer 1 contra 1, pot intentar molt més el regat i l'1 contra 1 que no si la circulació és més lenta i ja tens l'equip contrari més assentat on el que fas és atraure per passar la pilota. Jo crec que Lamin rindeix d'una manera excepcional tant al Barça com a Espanya, i torno a dir-te, en Espanya quan vas tens 2-3 dies per treballar els jugadors, el que porten ho porten de segurament el que portin ja innato i el que treballen al club, i la millora de tots és el que està fent que Espanya estigui a aquest nivell tan alt.
4: I per mi també hi ha una problemàtica, i és que es tendeix a comparar a Messi amb Lamin. És a dir, tots sabem que són dos jugadors totalment diferents, que estan tots dos jugadors marcats a fer una història. Messi és el millor del món i de la història, però sí que Lamin pot anar per aquest camí, però se li demana les mateixes estadístiques que feia Messi. Jo crec que Lamin té molta influència, no simplement a nivell associatiu, sinó que després també està començant a marcar gols. Crec que estem veient una selecció espanyola que, si dèiem que Hansi Flick aconsegueix treure la millor versió d'un equip, crec que després ara s'ha creat un projecte en el que també amb Luis de la Fuente tots confien en ell i que totes les tecles que ell fa acaben succeint. Uh-huh. El partit no funciona, però dona els canvis i acaben marcant, i en el Mundial ho vam veure. Després aconsegueix que Dani Olmo sigui un jugador que, si tu el veus jugar amb la selecció, pagaries 115 quilos. Si es va pagar 130 per Anderson, en aquest cas per Olmo podries pagar unes quantitats que són així. És a dir, que crec que també estem en un moment en el que tot succeeix bé a Espanya, tot succeeix bé al Barça, i és la millor notícia per tots.
1: És que el partit d'Olmo l'altre dia, perquè no fa el gol, i segurament això li resta focus, però ens ha d'agafar un partidàs brutal del que s'espera del mitja punta, en aquest cas de la selecció espanyola. Anton, mentrestant, en clau Madrid, Mbappé a recuperar de cara al partit de Lliga, i Mourinho, doncs no sé com el tenim, si està reposant els tòners o com funciona tot plegat.
0: No, en otro punto de Madrid ha terminado el primer entrenamiento de la semana, han tenido días libres por el parón de selecciones y han vuelto a entrenar hoy los que no están están con sus equipos nacionales, los Militao, Rüdiger, Tchouaméni, Carreras, Asensio y compañía, y han estado en la Ciudad Deportiva los lesionados que ya han vuelto. Konaté, Mbappé, no viajó Fede Valverde. Dicen que lo de Mbappé afortunadamente no es grave,

0: que sí que podrá estar en el partido del día 10 de octubre contra el Villarreal. Es un mes para el Madrid muy, muy complicado. Va a jugar a Roma, que te puede pasar por encima como te descuides. Va a jugar a Barcelona, que te puede pasar por encima como te descuides. Entonces es un mes en el que necesitan recuperar jugadores físicamente y que tengan un poco más una idea futbolística más clara. El recuerdo del Metropolitano todavía sigue muy fresco en la mente de la gente y yo creo que le ha venido bien al Madrid este parón para alejarse del ruido del estadio. Si hubieran ido a jugar al Bernabéu tres días más tarde de lo del Metropolitano, se hubiera escuchado una pitada de las importantes.
1: Doncs veurem com aprofiten tant Mourinho com Flick els seus respectives aturades. Recordem que en la propera tram de temporada de clubs ja hi haurà el primer clàssic el 25 d'octubre al Camp Nou. Anton, una abraçada ben gran.
0: Un abrazo, gracias a todos, chao.
1: Recordem, Espanya juga demà davant de Croàcia. El Pizjuán, Bruno, del que has vist de seleccions, has tingut molts debuts de seleccionadors, hem parlat del de Xavi, del de Klopp, del de Zidane. No sé què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquests primers partits de la Lliga de Nacions, sobretot.
2: M'agrada força la Països Baixos de Xavi. Crec que en pocs dies ha aconseguit transmetre...
3: Ah, you like,
2: Sí, I like que...
3: You like this.
2: Senyor Hernández.
3: You are liking.
2: M'està agradant, sí. Està pressionant molt bé, amb coses de, a nivell de pressió. Ho parlava ahir amb el Fermín del Barça de Flick, amb l'extrem anant a pressionar el central i fent que el lateral pressioni el lateral rival, vull dir, anant sent
3: complex,
2: molt valent.
3: Complex. Sí,
2: sent molt valent, la pressió, fins i tot amb un rival com Alemanya, que saps que en transició et pot fer molt de mal. Més enllà de Països Baixos, França, em va agradar el paper de Cherki, li va donar molta bola Zidane a Cherki com a migcampista generador. Crec que veurem una mica un canvi respecte al que veiem amb Deschamps, una França que vulgui ser una mica més protagonista. Podrà córrer, però serà una França que voldrà tenir més la pilota i ser diferenciada a través dels seus migcampistes. I no diré que és la nova Bèlgica, però compta amb Grècia, que té una generació de futbolistes bestial, que el grup d'Alemanya i Països Baixos està ara mateix amb 6 punts sobre 6 possibles. Li ha guanyat a Alemanya i va guanyar també a Sèrbia el primer partit. Jugadors com Caretsas, com Pavlidis, el davanter del Benfica. Xolakis és un tros de porter que l'acaba de fitxar el Hull City.
3: Més que amb aquest nom... Xolakis.
1: Tu et dius Xolakis.
3: Què passa, Xolakis? Que no cal ni dir-li Titan.
1: No. Xolakis podria ser Titan.
3: El nom és Titan en grec.
2: És de Titan, sí.
3: Titanakis.
2: Postulas, també, jugador del Brighton. Té molt bona generació a Grècia. Diré que fins i tot...
1: Hauria estat divertit Xavi entrenant a Grècia, eh?
3: Mastodontopoulos!
4: Però, Bruno, amb el que es deia, la polèmica que un seleccionador no holandès en Holanda... Però sembla que en Xavi s'ha tornat més a ser reconeixible un futbol holandès que no els dels darrers seleccionadors.
2: Sí, és que fins i tot en alguna època que han tingut Van Gaal, recordo, per exemple, el Mundial 2014, Van Gaal fa una Països Baixos de contraatac claríssimament.
4: Exacte.
2: Amb Van Marwijk arriben a la final 2010 sent un equip molt reactiu també i que va molt als duels. Van Bommel era una de les estrelles d'aquell equip, perquè ens fem una idea.
4: Per sistema de joc, torna el 4-3-3.
2: Ara 4-3-3, veurem quan torni Frenkie de Jong quin paper té a la selecció. Jo crec que serà important a la selecció amb Xavi, però a mi m'està gran força, realment.
1: I ho celebrem, escolta'm, que li vagin bé les coses a Xavi, només faltaria.
5: Sí, i tant que sí. Jo coincideixo, perquè he vist els dos partits. Per cert, m'agrada molt, no sé com veu el Bruno, m'agrada molt el davanter aquest, el Merding aquest.
2: Sí, que, Max Merding. Campió de la Youth League.
3: Aquest no és.
1: Així com dèiem Xolakis.
3: Xolakis,
1: guapo.
3: Merding.
1: Clar, no sé.
3: Merding vindria a ser menys...
1: No té tanta aura, que diuen ara, no?
2: Merding, li direm Merding, que és amb...
1: Exacte, Merding. Clar, és que... Mola més Xolakis.
3: Clar, Xolakis bé, però Merding...
1: Digues, Bruno.
2: No, estava parlant l'Àlex, a mi m'agrada molt, sí. Va guanyar la Champions Juvenil amb una generació de... Les d'Almar bestial, sí.
3: A mi em va dir el Merding, em va dir... Hasta donde presiono? I vaig dir, hasta arriba, Merding. Hasta el cuello.
1: Hasta arriba y hasta el cuello. Doncs, què ens recomanes del que ha de venir, Bruno?
2: Doncs mira, tenim avui aquest partit que no li agrada gens al Nil Solà, entre Bèlgica i França, la França de Zidane que s'enfronta a Bèlgica, i és el partit més destacat que tenim al dia d'avui. Demà aquest Espanya-Croàcia i un Txèquia a Anglaterra, i evidentment dimecres aquest homenatge a Leo Messi, dimecres 10 de la nit, Argentina-Bolívia.
1: Del qual, evidentment, també en parlarem, el que serà el comiat de Messi.
2: Quin gol va fer Messi ahir,
6: De falta.
2: Espectacular.
1: És la falta olímpica.
2: Sí.
1: Perquè és una falta sense angle i la posa a l'escaire. Una més de Messi, que va deixant pinzellades de la seva qualitat, també jugant a Inter Miami. Pausa i seguim endavant al Què t'hi jugues a la segona hora. Moltes més coses, no us esperdeu. Fins ara.
6: Què t'hi jugues?
7: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
8: A Reus, la salut té un nou referent, Clínica Alomar.
9: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
8: TAC cardíac únic a la província, PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
9: Clínica Alomar, Reus.
10: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bell. Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Cortí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
12: C'est deux ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc bon...
11: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de dos anys de feina, dos anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bell, als cinemes i a CaixaForum Plus.
13: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: De seguida del Masterclass, al voltant d'aquest Lamine 3.0, l'Àlex Delmas ens dissecciona en què ha evolucionat la joia de la Masia. El, tu hijo.
1: Sí, sí. Ha evolucionado, sí? Como los Pokémon.
0: Aquesta no la veia venir.
1: Ahora es un Raichu.
0: Raichu. Aquí em perdo jo. Soc massa granya pels Pokémon.
1: Vostè
0: és molt jove.
2: La Olga és experta en Pokémon. Eh?
0: Sí?
3: Bueno, no volia treure el meló.
0: Si tu un Raichu saps què és, eh?
3: Sí, és l'evolució del Pikachu.
1: Claro, lo que va después.
0: O sea, Pikachu,
1: hace
0: Raichu.
1: Los truenos más fuertes.
0: Los truenos, eh?
1: Y mi hijo también.
2: Es como los nuggets después de pasar por
1: claro,
2: tu sartén.
1: Un nugget...
2: Congelado
1: o frito. Bueno, mucho mejor.
0: He estat tota la pausa donant-li voltes a com començar la segona hora i no he vist venir aquest inici, però m'ha agradat.
1: No
0: m'hagués imaginat parlar de Pikachu, de Raichu i de nuggets. Tot en el mateix
3: contingut. Ara diràs a teu fill que s'ha pres el Raichu i et dirà, onda, mira, molt bé,
0: papa. Exacte, tindré una aura diferent. Segona hora del Què t'hi jugues, de seguida, com deia aquesta del Masterclass, però abans s'ha fet viral aquest cap de setmana una imatge de Donald Trump parlant amb Zelensky. I de sobte, suposo que ha arribat per tot arreu, que ha fet el gest de a segunda.
1: Esto, ya eso, a segunda. Ahí tú para abajo.
0: O sea, influint en la política internacional al més alt nivell.
1: Claro. Estamos somos buenos, ¿eh? Mira, el Trump ha hecho...
0: ¿Qué ha hecho?
1: Ha hecho como dos para abajo. Le ha dado la mano al Zelensky y ha hecho dos para abajo.
0: Doncs aquest gest ha provocat que Vinicius li vulgui adreçar una carta a Donald Trump.
4: Querido Donald Trump, esta es una carta, una letra de mí para ti, from me to you, porque he visto que el otro día has quedado con Zelensky y has hecho el gesto de mandar para segunda, así como pa. Y veo que para ser un abuelo tonto gilipollas estás bastante al día. Ya te imagino ahí con Zelensky.
5: Dear Zelensky, to me para ti. You are a tonto gilipollas and you're going directo para segunda, ta. Recibe un fuerte abrazo, Donald.
4: Y que igual estaba solo tocando los huevos. Estaba porque estaba aquí como la mano ahí, no sé cómo. Pero como el Cubase Carvajal, cuando le marcaba a Barça, que hacía, ah. Y yo prefiero creer que ha mandado a otro país para segunda y esto es divertido. Pero no me caes muy bien tú, porque me han dicho que eres muy racista con todo el mundo. Claro, como tiene la cara naranja, puede ser racista con todo. Porque es el único que tiene la cara naranja. Además, ahora está intentando conquistar Groenlandia, el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá. Igual te tienes que calmar. Ahí tanto conquistar. ¿Qué te has creído que eres tú, el Napoleón Bonaparte? Porque en esto de la guerra está haciendo por 10 si fue preciso. Y la gente se va a acabar cansando de ti. Ahora estás tú riendo, pero tú tienes que respetar a los otros dirigentes. Y además quieres un Nobel de la Paz. Esto es como el Mbappé que entra en mi posición y quiere el Balón de Oro. Él entra a la posición de otros países y quiere el Nobel de la Paz. Y el Mbappé hace lo mismo, que están juntos en la bolita de la posición. Intenta ser mejor persona, Donald Tonto, porque de dictadores en el mundo ya tenemos demasiados, comenzando por el Mbappé. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, Vini.
1: En naranja.
0: És l'únic.
1: Sí, és un fruiti.
0: I com t'imaginaves la conversa d'un fruiti? Doncs aquest sí que l'he pillat, és de la meva època. És de la meva, de la nostra època, sí. Em sento acompanyat amb Ferron.
2: Va, tu també. També.
0: Som més joves.
2: No, jo soc de la quinta de Jordi, eh?
0: Però no sou de la meva quinta.
6: 78.
0: No sou de la meva quinta.
1: Ah. 77. Per un any.
0: Tu ets més viejo. De fet, per un mes. Eres
1: más viejo.
0: Per un mes.
1: Jo soy más viejo. Tonto, chocho.
0: No faltis.
1: Per què?
0: Si vols faltar Donald Trump, també hi falta.
1: Saca l'amarilla, també.
0: He dit jo ara.
1: Que he hecho la mala.
0: Va, anem a aprendre de tàctica i de la minya amb el 3.0 amb l'Àlex Delmas.
7: Tàctica. Del Masterclass.
0: Perquè, Àlex, arribada aquesta primera aturada per les seleccions, estem veient que el paper de Lamine no para d'augmentar, no deixa d'augmentar, i aquest any avui ens vols explicar, ens vols detallar alguns dels motius d'aquest canvi. Per exemple, veus en Lamine, així m'ho apuntes, un camp d'expansió més ampli. Explica'ns.
8: Sí, crec que ha arribat a un punt de maduresa gairebé perfecte, i el primer punt és aquest. L'estem veient rebre o intervenir en el joc del Barça, també la selecció, però especialment el del Barça, més endarrere, més a la creació, a l'organització del joc, i més cap a dins, ell mateix ho ha admès, no? De tal manera que està promitjant gairebé els mateixos passes que la temporada passada, però en canvi ha augmentat passades a camp propi, no? És a dir, en aquesta construcció del joc. Són gairebé 3 passades més en construcció de joc de les que feia la temporada passada i gairebé 7 més que les que feia la primera temporada de Flick.
0: Caram, per això hi ha una evolució que va creixent en aquesta participació en el joc, en aquest camp d'expansió més ampli. Li veus més control i més responsabilitat en el
8: joc.
0: Sí,
8: correcte, i això segur que Flick li ha demanat, no? És a dir, ha reduït molt les pèrdues. Fixa't que aquesta temporada està sobre les 18 pèrdues de pilota, mentre la temporada passada gairebé s'acostava a les 22 i fa 3, doncs, en tenia més. Està decidint millor, jo crec que tot va relacionat en zones més d'organització, però sobretot això, no? Se'l veu un jugador més responsable en no tenir aquestes pèrdues.
0: M'agrada el concepte del punt 3. Sí. Més egoisme positiu.
8: L'egoisme positiu, perquè tots li demanaven més xifres golejadores a Lamine, li demanaven més gol, però, clar, això podia revertir en que no tingués tant impacte, no? En que tingués menys assistències. La virtut de Lamine és que estem veient un jugador que, sense baixar xifres de passades de gol, passades clau, d'últimes passades, està pujant efectivament els gols, no? És a dir, estem veient un Lamine que ara marca aquesta temporada cada 83 minuts i que fa una assistència cada 145 minuts i que està xutant més, són 5,4 xuts per partit, mentre la temporada passada estaven 4. La temporada passada marcava cada 141 minuts, és a dir, per tant, 83 front 141 i en assistències cada 206 minuts. Gros. Per tant, està millorant en tot, però tots tenim encara la visió de que Lamine és un jugador molt generós, quan l'ha de passar, la passa.
0: I està guanyant precisió en les accions finals?
8: Sí, aquesta és la... segurament té a veure també en aquesta presa de decisions, en aquest punt de calma, que és normal que la primera temporada en Flick, i fins i tot la segona, amb aquest joc més vertiginós, doncs no tingués. El 18% de les seves accions acaben en gol, 18%, és un percentatge molt alt, la temporada passada estaven en 14. Per posar un valor, precisió de Lamine és un 18%, no sí. El tenim per un golejador allò, un ultra golejador. Harry Kane està en el 19%.
0: És a dir, Lamine de cara a gol, 18%, Harry Kane, que el tenim com el golejador prototip del futbol mundial actual, només un 1%
8: més. Només un 1%
0: més,
8: 19%. Per exemple, Vinícius, 5%.
0: 5%, Vinícius.
4: Què passa?
8: I Mbappé,
0: que falles molt.
8: I Mbappé, 16%. Per tant, està un 2% per sobre d'Mbappé en finalització. Rafinha, ja us avanço que està fora de compte.
0: El tens el percentatge, Rafinha, no?
8: 45%.
9: I de Ferran Torres el tens?
0: No, un moment, és que aquesta dada més a l'esquerra, estem parlant de Lamine, però Rafinha, una de cada dues rematades va gol?
8: Gairebé, 45%. Està fora de compte.
9: Una bajarada. Sí, és brutal. Increïble.
0: Però això no és sostenible, entenc, no?
8: No, entenc que no. Hem d'estar preparats, ja ho dic aquí, perquè hi ha d'haver-hi algun partit on Rafinha en falli 3 o 4. Tant de bo no passi.
10: Per fer una mitjana ja una mica més normal. No?
0: Si estem parlant que Harry Kane, que és el rematador per excel·lència, o Mbappé, 16-18%, 19%, 45% Rafinha.
4: Sí, sí. Mucho, eh?
0: Mucho. Una autèntica bajanada.
4: No para tanto.
0: Una autèntica bajanada.
4: No he para tanto.
0: Sí que es nota un Lamine Yamal que escolta'm, que va creixent en molts aspectes del joc, no?
9: I sí, i sobretot que va creixent progressivament. És veritat que si li demana moltes vegades, i suposo que la seva evolució natural serà aquesta, la jugar per dintre, però crec que necessita el seu espai, el seu moment i el seu temps, i que a poc a poc es vagi sentint còmode en posicions interiors. Jo crec que la seva zona de seguretat sempre ha sigut la banda esquerra, rebia de cara al camp i des d'allà començava, i crec que aquest canvi que anirà progressant, mentre el vagi fent progressivament, una miqueta més per dintre, m'associo més per fora, comença a rebre d'esquena, veig que em sento còmode també, poquet a poquet, perquè, ostres, és que des de la seva posició on està, genera moltíssim. És que el també veig, és això, no?, que ara no ha de generar-ho tot ell, sinó que aquest Barça d'aquesta Flick 3.0, no?, ja té diferents generadors, on ell moltes vegades li arriba ja més posicions on no té tant. Abans era, marcamos a Lamine, el Barça baixa. Ara, cuidado, perquè si marcamos a Lamine, a De Gemi o Gordon per allà, i tenim a Fermín que no para, i tenim a Rafinha que cada dos xuts és un gol, aquest Flick té 3 punts, i Rodri, que el paper de Rodri a mi m'encanta, o sigui, tenim aquesta evolució que fa que tots els jugadors siguin millor.
3: Sí, jo crec que en aquest Lamin, que l'any passat ja vam veure 2.0 després del que va passar amb lo de la Kings League, amb aquella xerrada de l'Ibai, que després venia el Clàssico, a mi el que m'agrada per l'edat que té no és solament la maduresa i aquest lideratge, sinó que cada vegada veiem un Lamin que va millorant. Ara aquí l'Àlex deia aquest 3.0 i a mi el que m'agrada és el fet de que cada vegada va millorant, no s'encasqueta en una posició, sinó que comença a ser més associatiu, demana el context del partit una cosa i ell s'adapta a aquest model, és a dir, que cada vegada veiem un Lamin que està sent molt més participatiu, que no solament se li busca aquestes xifres golejadores, i quan hi ha una cosa que se li està creuant, ell té la capacitat doncs, per acabar millorant-lo. Crec que és un jugador que, com deia abans, pot marcar una època, però que dependrà també d'aquesta ambició i aquesta fam, que ja ho hem dit abans i no en parlarem més. Per a mi la pregunta és si després hi acaba aconseguint aquesta pilota d'or, quina fam tindrà un jugador que ho està amb la seva edat guanyant absolutament tot.
0: Ell va dir que ningú posés en dubte que si per ell fos voldria guanyar 5 pilotes d'or. Per cert, Bruno, especialment per tu, Jordi Martí, des de la redacció, està escoltant atentament el programa. Avui al bar hem fet el joc de la coctelera, dels arguments que posaves, no per reobrir el tema de la pilota d'or, perquè m'ho diu el Jordi, sisplau, digue-li a Bruno que això del 18-19% que has esmentat el del Masco posi també la seva coctelera, a veure si el còctel que la Min té un percentatge golejador doncs a l'alçada de Harry Kane.
10: Està molt bé, sí, sí, però és, això és d'aquest inici de temporada, no?
8: Sí, d'aquesta temporada.
10: Llavors no compta
0: per... Vaja, Jordi.
9: Jordi, està preparadíssim, Bruno.
0: Ara, és veritat, que et pares a pensar, dius, és que a Lamin li exigim que ha de tenir més gol. Però, bueno, mira, excepte Rafinha, que fa una lliga a part fins ara, està en la mitjana de, i per sobre de grans golejadors que no se'ls discuteix la seva capacitat golejadora. Doncs sempre interessant, com sempre, la del Masterclass. Crec que està parlant a València Javier Aguirre. A veure si el podem escoltar. Sempre és divertit escoltar a l'ara nou entrenador del València.
11: Analizarlo. A partir de ahí, ¿qué cualidades le ve a este equipo y qué aspectos cree que se pueden mejorar y que usted sería capaz de mejorar? Gracias.
12: Mucho talento individual. Una gran cantera, esa es para mí la mayor virtud hoy por hoy. Canteranos muy identificados con la institución, de mucha calidad. Y yo creo que lo único que hay que hacer, a mi juicio, insisto, por encima y con dos o tres entrenamientos, es convencerlos que se crean importantes, que está en una institución que es muy importante y que jueguen como tal, ¿no? Con la historia de este club no puedes deambular en el campo, no puedes permitirte ciertos lujos o perder partidos que no debes perder. Insisto, yo estoy muy confiado en el talento individual de lo que tengo aquí y de la cantera. Me gustan mucho los canteranos. Hemos subido estos 4 o 5 días debido a las ausencias, tanto lesiones como de internacionales. 6 o 7 chicos.
0: Bueno, serà una bona coctelera, aquesta, de Mestalla amb Javier Aguirre i Mestalla. A veure,
13: un whisky cortito con hielo.
0: Això, necessitarà uns quants,
9: és un tros d'entrenador que farà València molt més competitiu, però que a part domina perfectament les rodes de premsa també, sap el que ha de dir i com ho ha de dir-ho.
0: Doncs veurem com li va en una plaça tan i tan complicada com la de Mestalla. Per cert, parlant de declaracions de l'equip Girona, aquest matí el nostre company, el Carles Couso, ha parlat amb Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social del Barça. Han tornat a parlar del tema de si és possible o no que el nou Camp Nou, quan ja estigui acabat, ja assumirà la final de la Champions del 2029, si hi ha realment opcions o no, diu Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social del Barça, a l'equip Girona, d'acollir la final del Mundial.
14: Home, a nosaltres ens agradaria molt. Jo crec que sí, és possible. Jo crec que les autoritats esportives del món estan per la labor. Crec que el Barça ha fet un gran esforç, tindrem un gran estadi i jo crec que toca, i jo crec que sí que se pot.
15: Teniu inputs de que pot ser el Camp Nou?
14: Sí. Podria ser ja un percentatge molt elevat de que sigui.
0: Doncs hi ha un percentatge molt elevat de que pugui ser el Camp Nou, diu Antonio Escudero, que també ha parlat de si pujaran o no els abonaments del Camp Nou i sobre com aniran els terminis de les obres.
14: De moment ningú ha parlat de pujar l'abonament, per tant que estiguin tranquil·lets.
15: Els dic que estiguin tranquils.
14: Que no, ningú ha parlat d'això. Almenys, jo soc vicepresident, algú hauria de saber, no? I de moment no està sobre la taula.
15: I ara els terminis sí que es compliran de les obres, ara podem
14: esperem que sí. Jo era, ja ho saps, molt crític amb això, i en realitat jo no hagués marxat ja li he dit diverses vegades al president, no hagués marxat
15: de Montjuïc,
14: sí. I bueno, van considerar que sí, perquè també sembla ser que, bueno, ja ho sé, però no puc explicar aquí, doncs la gent que ha col·laborat i pel finançament volia que anéssim, bueno, hi ha tota una sèrie de
16: d'intermediaris, de gent que a vegades no ho pot decidir directament el Barça i compromisos que hi ha.
0: Doncs Antonio Escudero, vicepresident de la Ràdio Social, a l'Aquí Girona, admetent que hi havia veus discordants sobre la possibilitat de quedar-se o no a Montjuïc mentre s'acabés l'estadi, que finalment es va tornar al Camp Nou, que no està sobre la taula. I ell diu, alguna cosa hauria de saber sent el vicepresident de la Ràdio Social, el que hi hagi un augment d'abonaments i que hi ha un elevat percentatge d'opcions que es pugui fer la final del Mundial al nou Camp Nou. Veurem.
7: Què t'hi jugues?

0: Dos quarts i un minut de dues del migdia, recta final d'aquest Que t'hi jugues. Abans de tancar la tertúlia amb el nostre president, amb el Jordi Ferrón, l'Àlex Delmas i l'Olga García, hi ha hagut Mundial Sub-20 aquest cap de les darreres setmanes i l'acabar guanyant la selecció espanyola, derrotant a la tanda de penals a Corea del Nord, amb cinc jugadores del Barça: Carla Julià, Aisha, Noa Jiménez, Rosalía i Julia Torres, que s'han proclamat campiones del món. Clara Serra Jordi també estava en dinàmica de ser convocada, però com que estava lesionada, que déu-n'hi-do, Clara Serra Jordi, que està allà en el top dels tops, i, però dinàmica per edat, una mica com li passa els Lamine, Cubarsí, etcètera, del masculí, que estarien en dinàmica de seleccions inferiors, però està ja a l'elit del futbol. Ja ho dèiem a la primera hora, un èxit més que merescut per part de la selecció espanyola, que evidencia la bona feina de les categories inferiors, però ens cridava l'atenció també, volem posar l'accent en aquest punt ara, amb el Fermín Suárez. Fermín, què tal, com estàs?
1: Hola, Flaqui, què tal, bon dia.
0: Tot bé?
1: Tot molt bé, tot fantàstic. Vosaltres bé?
0: Sí, aquí, parlant una miqueta...
2: Sí, tranquil.
1: Ja us he escoltat.
2: Tot bé, tot
0: Ens crida l'atenció, com que tu n'has narrat, crec, algun partit d'aquesta selecció de Corea del Nord, que, clar, a nivell de categories inferiors, crida l'atenció que és una selecció que, escolta'm, que guanya mundials, que arriba a finals i que és capaç de... Com s'explica aquest èxit que després no es trasllada al futbol professional?
1: Allà detecten que és una qüestió d'estat. Han vist una oportunitat i dediquen molts esforç en aquesta línia des d'edats molt, molt primerenques, perquè és la forma més ràpida o més accessible o més viable de fer onejar la bandera de Corea del Nord a un escenari mundial, no? I ho fan a través de categories inferiors del futbol femení, perquè entenc que són conscients que la bretxa respecte al masculí potser és més baixa o és inferior i poden accedir d'una forma més clara. Tot això és per repicar o per projectar les bondats de l'Estat, del país. I clar, el tema és que també, per com ho tenen estructurat, funcionen més com un club que no pas com una selecció, i això els hi dona, crec, una capacitat per accelerar processos o per avançar processos que no tenen potser altres països, no? Ja des d'edats molt primerenques fan aquesta captació ja de cara a la selecció, i a partir de un centre que tenen internacional a Pyongyang, allà poden impartir una formació acadèmica, un entrenament esportiu intens, amb vistes a que aquestes jugadores puguin estar a les inferiors de Corea del Nord i els hi pugui donar èxit. Saben que això en categoria masculina no ho poden fer perquè la bretxa encara és més gran, i s'estan fent molt fortes a nivell femení perquè a més troben jugadores amb talent, amb capacitat d'esforç. La veritat és que és increïble com juguen, la veritat. O sigui, vaig tenir l'oportunitat de fer Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, i sempre veus any rere any el mateix patró, no? És un futbol molt robòtic, molt automatitzat, però extremadament cohesionat, amb un desplegament físic espectacular. Totes les jugadores fan 1,60, 1,65, però físicament és espectacular com encadenen esforços i com juguen amb grans automatismes, i el dubte és si això ho podran replicar o ho podran extrapolar a un nivell absolut. De moment estan classificades pel Mundial d'aquest estiu. Era un fet que no havia succeït les últimes 3 vegades, és a dir, porten 3 Mundials absoluts sense escenari. Ja havien jugat 4 i tan sols en un havien creuat el llindar de fase de grups, que van arribar a quarts de final. I clar, el tema és que se suposa que amb totes aquestes generacions que venen ja cuejant des del 2024, se suposa que el trasllat a l'absoluta s'hauria de veure en algun moment, perquè jugadores molt bones tenen i poc a poc van pujant.
3: Oblidant-se de tot el que és el futbol aquí, allò no té res a veure. Primer és perquè allà no pot entrar ningú, ni els partits de seleccions les juguen a casa. Quan jugaven Japó contra Corea del Nord feien a llocs neutrals. I oblidant-se de lo que és el futbol aquí, o sigui, tu quan entrenes aquí, des del talento creixes, evidentment des del treball, però allà és treball, treball, treball, treball i treball. Si ja al Japó veies a futbol base treballant exercicis analítics de nenes petites de hores fent control passe, control passe, control passe, control passe, imaginant que deu ser a Corea del Nord, que sobre és un règim molt més militaritzat, que això es trasllada a la manera de competir. Jo crec que Fermín ho ha dit, és un equip cohesionat, amb una manera de jugar, amb físicament, amb uns entrenaments que siguin totalment individualitzats. Aquí parlem d'entrenar hora i mitja, dues hores, allà parlem d'exclusivitat total de competir, perquè és el que diu Fermín, és al final intentar que la bandera de Corea doncs estigui representada al món. Però és que una vegada arriben a professionals que no poden sortir d'allà, perquè no veus jugadores de Corea del Nord que puguin sortir del seu país per jugar. Una llàstima, perquè a base de treball, perquè és veritat que sobretot a base de treball, però al final treuen jugadores de molta qualitat.
2: Sí, per mi jo crec que hi ha una part molt positiva i és el fet de... Ui, s'estava parlant
4: algú? Sí, sí, tranqui, tranqui.
2: Ah, no, que en aquest sentit doncs crec que era un moment molt important per elles perquè crec que ho veiem farà 2-3 mundials que es va veure amb Clàudia Pina, que era una jugadora que ja es començava a destacar i estem fent el mateix amb aquesta escola de David Aznar. Crec que la selecció espanyola està utilitzant el mateix patró que s'utilitza al Barça, que és formar i fer que més o menys tothom sigui el mateix patró perquè quan s'arriba a la selecció absoluta doncs totes destaquin i crec que estem veient jugadores molt interessants. Ho veiem, Rosalía li van donar el premi a la millor jugadora i és que ja ho va ser en el Mundial Sub-19. És a dir, que també estem començant a veure després, Laia López va fer aquestes dues aturades que van ser molt important, però són un model de joc que realment després compares Espanya amb Corea i dius, bueno, Espanya té millor forma a nivell d'associativa, tàctica, però és que clar, com deia aquí el Jordi, els asiàtics és un model que saps com són, però no fallen, és com el que diem moltes vegades dels cotxes. Tu saps que és un cotxe que et durarà 10 anys, però és que no fallaran 10 anys i són molt fiables, no escatimen ningú tipus de situació, els esforços són molt compromeses i la que surta t'acaba donant. Així que crec que era la final, la millor que es podia veure i per això va ser l'únic que li va competir aquesta Espanya.
0: Fermín, deies?
1: No, que després a nivell absolut, clar, el tema és que no poden evolucionar ja massa més perquè per un tema físic també hi ha altres seleccions que són infinitament més físiques, Alemanya, Estats Units, França, i ho veiem a nivell absolut, però és que tampoc poden enriquir-se amb altres formes de fer, altres cultures, altres formes d'evolucionar, altres aspectes que els puguin complementar tot aquest vessant tan disciplinat, tan tàctic, no?, que tenen. I aquí són hi ha seleccions que a nivell absolut sempre estan en part davant, no?, amb la creativitat d'Espanya, les acadèmies que tenen, és un altre nivell.
0: Doncs ens cridava l'atenció, aquest fenomen de Corea del Nord, que a nivell de futbol femení, a nivell formatiu, doncs està present a les finals. El Fermín ens explica el motiu. Per cert, Fermín, posant valor aquest Mundial Sub-20 que evidencia, com dèiem a la primera hora, la bona feina del futbol espanyol femení, eh?
1: Generació espectacular, que ho ha guanyat tot, des de sots 17, sots 19, ara sots 20, amb tot el mèrit que té imposar-se a la vigent campiona com era Corea del Nord, i a totes les línies veu jugadores que aviat, en un curt mig termini, estaran a l'absoluta, perquè Laia López em sembla un tros de portera, Aisha Camara ja ho veiem al Barça, que és una realitat i que va realment molt, molt sobrada, Noa Jiménez, Bejarano, al mig del camp Chris Libran, que està jugant a la Juve, que és molt talentosa, i a dalt, doncs, l'Estel Elia Segura, Alba Cerrato, Marisa, Pau Comendador, vull dir que hi ha un talent espectacular en totes aquestes generacions, i Rosalía, que és espectacular, té una creativitat a tres quarts que és meravellosa, i aquesta generació ja des de les primeres etapes s'ha acostumat a ser hegemònica, i això és fantàstic perquè ho traslladen quan juguen.
0: Doncs si parlem de talent, aguanta un momentet, Fermín. Ana Palet, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Flaquín.
0: Aquest cap de setmana va marcar amb el Barça una jugadora nascuda...
5: Digue-ho.
0: El 2011.
5: No, fa por, eh? Fa por i és impressionant, de moment, la irrupció que ha tingut Maisa Baja, nascuda el 2011, al primer equip del Barça, una Maisa que l'any passat estava entre juvenil i Barça C. És a dir, que, com aquell qui diu, de moment sembla que se saltarà al filial. 15 anys, 8 mesos i 10 dies, aquesta és l'edat exacta amb la que marca el seu primer gol en un partit de Lliga F. I clar, tu la veus en directe, perquè he tingut l'oportunitat en alguns partits al Johan aquesta temporada de veure-la i passa desapercebuda perquè m'adeix 1,74 amb 15 anys, clar, la reacció de les companyes del primer equip quan comença a pujar pretemporada entrant amb elles és de... ensenya'm el DNI, vull dir, què vol dir que aquesta noia té 15 anys, de moment ha superat ja a Vicky López i a la Lamine Yamal, que era qui tenien els rècords tant de debut a la Lliga com de gols amb 16 anys, clar, ella ho fa amb 15, el debut en aquest cas amb 7 mesos, 15 anys i 7 mesos, i en fi, un Barça que a més està jugant amb moltíssimes jugadores joves perquè aquest cap de setmana surt amb un 11 que té una mitjana d'edat de 22 anys, per tant, molt valent també el que està fent Pere Romeu de sortir a la Lliga amb uns 11 titulars tan joves, i aquestes eren les declaracions de Maisa Baja després de fer història amb el Barça.
6: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad.
5: parlar de la família, i és que, vaja, és una nissaga de futbolistes, perquè és filla de Nabil Baja, exfutbolista entre molts equips de Màlaga, Sporting de Braga, AEK d'Atenes, Sabadell, també ara està treballant a la Federació del Marroc, i el seu germà, el que ara menciona les declaracions, juga per l'Olímpic de Marsella, és a dir, que és una mena de nissaga de futbolistes, i vaja, el Barça estan encantats perquè el perfil de nou costa molt de trobar. Sí. Si l'has de sortir a fitxar al mercat, tal i com està el mercat avui a dia, doncs hauràs de pagar molts diners, i evidentment té moltíssim recorregut per endavant, només 15 anys mai se baja, però si tot continua com ara mateix sembla que ho ha de fer, és que el Barça té nou per molt i molt temps.
2: Sí, sobretot perquè li deia ara a Bruno quan estava en aquesta pausa que l'altre dia preparant-me el partit, quan miro dic 2011, dic que són 15 anys, i clar, justament en el moment que hi ha aquest córner que ella pentina cap enrere, li passa i marca el gol, clar, comences a mirar el perfil i dius, clar, és que ve de filla de Nabil Baja, però crec que en un context de Barça en el que cada vegada hi ha potser més fuga de talent, crec que és molt important apostar per aquesta situació, perquè està Pajor, que crec que és el fitxatge que sempre he dit més encertat a nivell de nou, després de figures molt importants en el nou, però crec que es necessita començar a formar aquest tipus de perfil perquè és molt important, i és el que dèiem, 15 anys, o 74, i et dona aquesta, i a més el primer partit que marca ja ho fa, és a dir, que jo crec que és una jugada molt futur i és la dinàmica que està fent el Barça, apostar per gent així.
0: Ja veieu, Fermín, Jordi i Àlex, que ens fem grans.
3: Sí, i
0: 2011, les noves generacions
1: de fet,
2: 2007, 2011, sí, sí.
1: Mai se baja, li vaig comentar al sub-17 del 2025, i ella debuta en el sub-17, amb Marroc sub-17,
0: sí.
1: I ho fa amb 14 anys, i ja era titular en Marroc sub-17. O sigui, era una barbaritat, i a més era la més talentosa de la seva selecció, molt irreverent, amb molt domini del regat, amb molta sortida pels dos perfils. Em sembla una jugadora increïble, i a sobre amb un bon físic, per poder explotar situacions de tres quarts interessants.
4: Hem de fitxar aquesta noia, no?
0: Ja és nostra!
4: Ella és nostra?
0: Sí!
4: Coroi!
2: A fer una paella ja, convida-la.
4: Mare de Déu! Que maco, això, eh? Que bonic és, eh? Quan ja no et cal fitxar.
0: La detecció de talent.
4: Com el del Rafinha, és molt maco quan ja no et cal fitxar.
0: Aquest va bé, vas haver de pagar uns calatons. Jordi Ferron, Àlex del Mas, Olga García, gràcies.
2: A tu.
0: Fermín Suárez, gràcies.
1: Una abraçada a tots.
0: Una i 43, escoltem el Tio Faja i el tornar... El Tio Faja, eh? I el tornar, estigueu atents, oients del programa.
7: Flaqui, Flaqui, tienen los huevazos como melones gallegos. El mismo club al que la Liga, el Celta.

0: Tres quarts de dues, estigueu atents als oients, que de seguida volem que sigueu protagonistes. Abans, però, més enllà de l'estrena golejadora de Mai Salaha, jugadora de, del 2011, 15 anys, 8 mesos, 10 dies, brutal la dada, el partit va servir també per veure de nou Aitana Bonmatí.
1: Sí, noi, que el seu 2026 no passarà a la història per ser el seu millor any, sinó ben bé el pitjor. Es va lesionar el desembre del 25, una lesió al peroné, va fer net, va complir els terminis que en aquell moment eren 5 mesos, va reaparèixer a final de temporada, però durant l'estiu, ja també a finals de temporada passada, no se sentia còmode, va estar passant moltes proves mèdiques, entrenava i jugava amb dolor. Per això se li ha fet un pla individualitzat, s'ha apostat perquè comenci més tard la temporada, en aquest cas doncs a gairebé a finals de setembre, principis d'octubre. Va poder jugar ja 15 minuts a Aitana Bonmatí, que reconeixia que han estat mesos molt difícils.
2: Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar, però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les... Me les vull tornar a trobar, però bé, molt, molt contenta després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència, perquè el dolor era una muntanya russa i bé, si estic aquí és perquè estic de tornada i estic aquí per ajudar l'equip.
1: Doncs una Aitana que està de tornada, que s'ho prendrà amb calma, però que ara té una setmana, igual que tot l'equip, molt interessant per davant, perquè dimecres el Barça juga Champions contra la Roma, diumenge hi ha clàssic al Camp Nou, i vaja, ella mateixa ja ens fa l'assistència pel que ara explicarem als oients.
2: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el clàssic de diumenge, així que esperem a molts col·legues al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid, un partit complicat. El Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donaran guerra, però nosaltres, com a culers que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem la setmana per guanyar els dos partits, primer de Champions i després el clàssic.
0: Quan és el clàssic?
1: Diumenge 4, 5 de la tarda, Camp Nou.
0: Partit d'aquells que volen anar a veure, oi?
1: Molt, molt.
0: Doncs
1: molt.
0: Va, sigueu ràpid, ràpides. 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4, que fos encara no he dit el telèfon i ja està. 9-3-3-4-4-14-11, si voleu una entrada doble per anar a veure el clàssic femení de diumenge dia 4 a les 5 al Camp Nou, ja amb l'Aitana, veurem si juga Baixa, en fi, un d'aquells partits que sempre ve de gust. Brian, què tal, com estàs?
3: Hola, buenos días. Pues muy alegre de hablar con vosotros.
0: Pues
3: os escucho desde hace muchos años.

0: el que t'hi jugues, eh?
1: Sí, tiqui-tiqui, miau-miau.
0: Oh, tiqui-tiqui, miau-miau. Això és un dels clàssics del que t'hi jugues, sí senyor. I què, i vols anar a veure el clàssic al Camp Nou, no?
1: Sí, por favor.
0: Per favor.
2: Home, si ho demanes, sisplau. L'educació.
0: Venim de Vaquero dient-nos que hem de dir bon dia, gràcies i sisplau.
3: L'educació és el primer.
0: El Ryan sempre diu que ens escolta des de fa anys, diu sisplau, i quan li donem les entrades segur que ens dona les gràcies. Doncs, Ryan, te'n vas a veure el clàssic aquest diumenge al Camp Nou.
1: Merci.
0: És la primera, ens escoltes fa molts anys, és la primera vegada que truques o que aconsegueixes premi o no?
1: No és la primera vegada.
0: No és la primera vegada. Bueno, però aquesta vegada, com que has estat tan ben educat, et regalem aquesta entrada doble per anar a veure aquest diumenge el clàssic a les 5 de la tarda al Camp Nou. Ryan, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adeus. Bon dia.
4: Tiqui-tiqui-miau-miau.
0: Oi tal, dedicat al Ryan i a tots els oients que fa tants anys que ens escolten. Tiqui-tiqui-miau-miau. Gràcies.
1: Adéu.
0: Doncs el Ryan, que s'endú aquesta entrada, no pensis Ryan, que de seguida l'Helena Diego t'agafa les dades per anar a veure el clàssic aquest diumenge al Camp Nou. Gràcies, Anna.
2: A vosaltres.
0: Aquesta nit estem convocats, oi?
2: Graderia del balcó, vosaltres dos, no us escapeu, Flaqui i Bermo, la tertúlia dels dilluns.
0: Doncs allà estarem, amb l'Anna Palet, a partir de 8:45, amb la graderia del balcó. Núria Vilamala.
5: Què tal, Lluís Flaqué?
0: El cap de setmana ens ha deixat en clau segona divisió equips catalans. Victòria del Girona i un empat prou meritori del Sabadell.
5: Sí, començo pel Girona, Flaqui, segona victòria consecutiva pels de Quique Álvarez. És veritat que no va ser el millor partit del Girona, sembla mentida que l'Albacete no marqués cap gol perquè sí, les va tenir de tots colors.
0: Ja ens aniga.
5: Vaig a dir aquí que l'hem criticat quan
0: sí,
5: ha tocat.
0: No, clar, perquè però... si va venir el Solaga a Agapol i fot un pam...
5: Però doncs... avui vinc a reivindicar el partit que sí, va fer Paulo Gazzaniga, perquè sense ell segurament el Girona hagués encaixat algun gol, però dues victòries consecutives, a més un gol de Bellruiz, un altre de Van de Beek, dos jugadors que jo crec que necessitaven un golet i que els hi anirà bé a nivell de moral, però sobretot Flaqui, la imatge de divendres va ser el retorn de Porto, es va trencar el genoll al novembre, per tant, 10 mesos després va tornar a jugar, es va emportar una ovació tremenda a Montilivi i després del partit va dir, òbviament, que feia molts mesos que esperava aquest dia, però sobretot tot em va agradar aquesta reflexió sobre l'ambient que hi ha ara al vestidor.
6: Ha sido un verano complicado, pero creo que esto nos ha hecho hacernos más fuertes a todos. Veníamos de un golpe muy duro, como fue el descenso y cómo fue. Y la verdad que el equipo está unido desde el primer momento. Lo he dicho varias veces, que vuelve a sentir una familia, vuelve a haber ilusión, pero sobre todo ilusión por hacer cosas con el Girona, por llevar el Girona lo más arriba posible. Todos se alegran por todos, todos estamos por todos. No hay prácticamente egos y el equipo curra.
5: Per mi és una declaració, Flaqui, tenint en compte que ve de Porto, un dels capitans de l'equip, dient que no hi ha egos, que són una família, que l'equip curra, que diu molt de la millora, del canvi que ha tingut el Girona aquest estiu. També va explicar a Porto, no?, que amb l'arribada del nou entrenador i del nou cos tècnic, han arribat amb ganes i l'actitud és una altra. Per tant, per mi, diu molt aquesta reflexió de Porto. I Flaqui, atenció al que ve aquest cap de setmana, també diumenge a les 9 a Montilivi, Girona-Mallorca. Dos equips que han baixat de categoria aquesta temporada, empatats a 13 punts, el Girona és cinquè, el Mallorca és sisè, per tant, un partit d'aquests amb bon cartell el que tenim diumenge a Montilivi.
0: Bon partit aquest Girona-Mallorca, i d'altra banda el Sabadell, que segueix col·leccionant punts en aquest inici prou engrescador de temporada.
5: Déu-n'hi-do, Flaqui, poc ens ho esperàvem, eh? El Sabadell, que recordem que porta dos ascensos a les espatlles, fa dues temporades va pujar de segona federació a primera, aquest estiu va pujar de primera federació a segona i només ha perdut un partit aquesta temporada. El camp del Mallorca és un d'aquests partits que, sent un dels equips que acaba de pujar, pots perdre. Aquest cap de setmana un empatet al camp del filial del Celta amb un gol d'Edgar González i al final al Sabadell l'important és anar fent punts i, com diu l'entrenador Ferran Costa, el més important és que no es flipin.
7: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia, tenim clar el que som, en moments de més brillantor, en moments on estem alguna menys encertats, però l'equip va endavant i penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important. Donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
5: Doncs molt bona temporada, la veritat, del, sí, del Sabadell. Flac, jo crec que un equip, un dels equips revelació, a veure si aguanta, sobretot perquè han tingut la mala sort que han perdut

0: el davanter, el màxim golejador, sí, per tota la temporada, però vaja, de moment van sumant punts. Aquest cap de setmana, Sabadell-Andorra, dissabte a 6:45 de la tarda a la Nova Creu Alta. Per tant, dissabte i diumenge, els dos catalans que juguen a casa.
1: De moment, doncs, bones sensacions pels dos. Sí. Girona, un cop tancat el mercat, sembla que ja va trobant camí, amb l'objectiu de pujar a la primera divisió, tornar el més aviat possible, i el Sabadell en aquesta estrena a la segona divisió, doncs escolta, amb tot el que sigui col·leccionar punts al principi, benvingut serà per no patir quan avanci la temporada, si és que s'ha de patir.
0: Per cert, a tenir en compte que divendres el Girona guanya 2-0, a la banqueta només hi havia 3 jugadors del primer equip.
1: Clar.
0: A la banqueta, perquè clar, té 6 jugadors amb les seleccions, es van lesionar Fran Beltrán i Estuani, vull dir que són 3 punts flaqui que encara tenen més mèrit.
1: Sí, perquè hi ha aturada de seleccions, hi ha molts equips de segona, entre ells el Girona, que tenen molts internacionals i que els perden durant aquesta aturada de seleccions que afecta la primera divisió, però no pas a la segona, on continua havent-hi partits. I escolta'm, si Flip va dir allò, els egos maten l'èxit, i vam dir posa-ho a la portada de la porta d'entrada del vestidor, doncs igual el Sabadell al vestidor de la Nova Creu Alta, no flipar-nos.
0: Vale.
1: Vale?
0: Vale.
1: No flipar-nos. Vale? 1:55.
2: Què t'hi jugues?
1: Estàvem pendents a veure si abans d'acabar el programa l'Albert Llumós ens podia explicar com havien anat aquestes declaracions al forense que a la Ciutat de la Justícia. Declaraven com a investigats Román Gómez Ponti, que era el ex-cap dels serveis jurídics del Barça, Òscar Sambola, expresident del Laietà, i Xavier Gómez Sagala, treballador del club durant el 2017. Però sembla que les declaracions s'han allargat una miqueta, per tant, tots els detalls els escoltareu a la graderia del balcó ben explicats i també a la sintonia de la cadena SER en tot allò que sigui el més interessant d'aquestes declaracions del cas del forensic. I demà el que t'hi jugues amb l'Albert Llimós ampliem tot el que pugui esgarrapar quan a informació. Què dius, Willy, que tenim una trucada? Hola?
3: Buenos días.
1: Home! Bueno, dona! Però si ja hem regalat les entrades pel clàssic, ara ja arriba tard, Francisca.
3: Estàs sol ara, no?
1: Sí, mira que hi havia gent avui a l'estudi, però bé, sol no.
3: Estàs sol ara,
1: estic amb l'Helena de Diego, estic amb el Will Hernal, amb la Núria Gavala, amb l'Aud Grau, que avui s'estrena com a estudiant en pràctiques.
3: No estàs aquí, eh? Estàs tu sol aquí.
1: Sí.
3: En l'estudi, eh?
1: A l'estudi, i em fa por reconèixer-ho, estic sol.
3: És que he vist que s'ha ido... ¿Quién era la furcia esta que s'ha ido ahora?
1: Quina?
3: La que estava aquí ara, que tenia aquí en l'estudi, que l'he vist per el YouTube.
1: Ah, que ens mira pel YouTube.
3: Claro.
1: No sé a qui refereix.
3: Llevo 10, ja, de mirar en el YouTube, ¿sabes?
1: ¿Lleva qué?
3: 10.
1: 10.
3: No quieres saber lo que llevo de 10.
1: No vull
3: llevo
1: saber.
3: Muchos ya.
1: No vull saber.
3: Oye, es que qué bonito es cuando presentas tú, ¿eh?
1: Bueno,
3: qué bien lo haces, qué porte tienes.
1: Sí que ho fa molt bé, ¿eh?
3: Y si supiera
1: més
3: la gente...
1: Jo, eh? Més jove que jo, sí que, ¿eh?
3: Si supiera la gente la que te gastas...
1: Ya...
3: Ja.
1: És que per què sí, em fas aquestes coses, Willy, Helena? Per què em feu aquestes coses? Posar-me la franquifisca per tancar el programa. Jo he anat el programa molt tranquil i ara ja...
3: Tienes que aprovechar que tienes 3 minutos aquí para que hables conmigo y que hace mucho que no me vienes a ver. Ahora que hay fútbol de selecciones, podría haberte pillado el fin de semana, por lo menos.
1: M'he agafat uns dies per anar amb la meva dona a passar uns dies fora.
3: ¿Cuándo juega el Barcelona en Getafe?
1: El 10 d'octubre, però juguen a Barcelona.
3: Falta poco, ya. ¿A que podamos estar juntos otra vez?
1: Juguen a Barcelona.
3: ¿A que podamos unir nuestras pieles?
1: Unir nuestras pieles, por favor.
3: ¿Otra vez? ¿Cómo la estoy deseando yo? Oh!
1: Ai, Francisca, deixi'm saludar l'Albert Llimós, que ens demana pas abans de tancar. Gràcies, Francisca, per
3: este también me gusta, el nuevo,
1: sí,
3: este.
1: Home, té el seu quel.
3: El nuevo este, sí, sí. Te parece a ti, tú.
1: Vol saludar-lo vostè, a l'Albert Llimós?
3: Un día son venir los dos
1: No emboliqui la cosa.
3: Ah, con el carrusel, y me hacéis un carrusel de otra
1: carrusel
3: cosa.
1: Carrusel de otras cosas. A la ronda de carrusel, sí. Francisca, gràcies.
3: Bueno.
1: Una abraçada, un petó. Albert Llimós, queden 2 minuts de programa, a moda de titular, com ha anat aquesta declaració a la Ciutat de la Justícia?
4: Sí, mira, molt ràpid, sobretot aquí l'interès màxim ha estat en la declaració de Romà Gómez, sí, Ponti, que és el cap dels serveis jurídics, i en relació al pagament que va rebre José Ángel González Franco, que era l'advocat de Bartomeu, i va ser l'advocat també que va cobrar 1,5 milions derivat dels pactes fiscals pel cas Neymar, us en recordeu,
1: sí,
4: no? Pel delicte fiscal que se li va imputar al Barça, 5,5 milions, doncs sobretot ha girat al voltant de la declaració de Romà Gómez Ponti, que ha assegurat que ell no era qui havia decidit les quantitats que va rebre l'advocat de Bartomeu, en aquest cas González Franco, sinó que ell va validar el que la Junta havia aprovat i havia acordat. Per tant, s'expulsa les responsabilitats, en aquest cas Romà Gómez Ponti, i diu que és una cosa que venia de la Junta, aquesta tarifa de 1,5 milions d'euros que va rebre aquest advocat, que portava per una banda Bartomeu i que va participar també de l'acord amb la Fiscalia i també amb l'Agència Tributària en el cas del delicte fiscal imputable derivat del cas Neymar. Per tant, han sortit tots aquí, hi ha hagut més casos, cas també de l'AIETA, cas també de les comissions per Malcom, però sobretot l'interès gira al voltant d'aquesta comissió de 1,5 milions que va rebre González Franco i de moment s'expulsa la responsabilitat Romà Gómez Ponti.
1: Doncs gràcies, Albert, per donar-nos aquest titular just abans de començar el programa. Més detalls, evidentment, a la darrera del balcó amb l'Anna Palet i tota la informació que tregui des de la ciutat de la justícia, l'Albert Llimós. Albert, gràcies.
4: Una abraçada.
1: Doncs tanquem el programa. Tornem demà.
5: També, Romà Ponti.
1: Com?
5: El senyor Romà Ponti.
1: Sí, ha anat bé, ha anat bé. Ara m'has explicava el Llimós que s'ha expulsat responsabilitat.
5: He dit el que havia de dir, eh?
1: He dit
5: el que diguessis.
1: Sí.
5: Però què? Molt bé.
1: Acomiadi el programa, va. Digui que demà tornem.
5: Digue, demà que tugues a partir de les 12 dia i fes que vagi, tentes tu?
1: Tento jo.
5: Tenta el senyor Lluquer.
1: Com?
5: O sigui, Lliquerrifé. Fes fins demà, no? Vull dir, que al final que està sonant l'Adrià Vila,
1: sí.
5: També...
1: Una abraçada, l'Adrià.
5: Ho vaig tenir, no la vaig tenir més, eh?
1: Sí, una miqueta.
5: I res, veiem al Twitter. Adéu.
6: Què t'hi jugues?
7: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos estiran la cuerda, todos intentando colocar sus propuestas en ese Real Decreto sobre Vivienda, ya rebautizado por la izquierda como el Decreto Mari Carmen, que mañana irá al Consejo de Ministros. Se busca el acuerdo que permita convalidarlo después en el Congreso. Y ahí están Junts como llave de paso y la izquierda del PSOE, que no quiere que esa parte de la derecha catalana se lleve el mérito y se apunte el tanto. Junts, Josep Rius, dice que hay que hacer compatibles los intereses de todos.
9: El Real Decret ha de fer compatible frenar el desnonament d'habitatges de fons
8: para evitar, por ejemplo, desahucios de viviendas de fondos buitre y a la vez proteger a los pequeños propietarios. Pero como digo, la izquierda rechaza algunas de estas concesiones incluidas en el borrador adelantado por la SER a primera hora de la mañana y que incluiría rebajas fiscales para los inquilinos, pero también para los propietarios. Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el BNG se han juntado esta mañana en la misma foto en las escaleras del Hospital Gregorio Marañón y lo han hecho con este mensaje. Ahora mismo no hay acuerdo, ¿no, Josué Coello? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, no hay acuerdo por dos puntos fundamentalmente. El tiempo de la prórroga automática de los alquileres, el PSOE quiere un año de prórroga, la izquierda quiere dos años, y en la legislación sobre alquiler de habitaciones. No hay acuerdo, como te digo, e incluso dentro del gobierno hay fuertes discrepancias sobre el contenido de este texto. La ministra de Sanidad, Mónica García, advertía al PSOE de cara al Consejo de mañana.
11: Nos tuvimos que plantar en un Consejo de Ministros y dijimos que no entrábamos en un Consejo de Ministros si no llevábamos el Real Decreto. Y nos vamos a plantar nuevamente si ese Real Decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, no queremos
10: otra cuestión
11: vacíos.
10: Que separa al PSOE de los socios es la legislación sobre expropiación, que en cualquier caso no iría en el decreto de mañana. Fuentes de Sumar, Casal, nos dicen que salirse del gobierno no está encima de la mesa.
8: Son horas, por tanto, de negociaciones y, como suele ocurrir, también de cierta sobreactuación. A media detallamos que contempla ese borrador con ayudas a la compra y con medidas también para blindar la vivienda pública. 2:02 p.m. y este sonido en directo ahora mismo en la Puerta del Sol. Comparece Alicia del Río, que es la portavoz del sindicato de inquilinas, está atendiendo la prensa.
12: Sí, cuando estaba en el plato de mañaneros, es terrible, la verdad, como están perdiendo todo el foco y ven que estamos ganando, que la sociedad española está con el derecho a la vivienda, tienen que venir aquí a agitar a ver si consiguen ganar un poquito de casito. Y esto es lo que pasa cuando vamos a avanzar en derechos. Cuando la clase trabajadora está a punto de avanzar en derechos, salen los fascistas a intentar provocarnos, a intentar dividirnos, a intentar que culpemos a nuestros vecinos.
8: Se han vivido esta mañana algunos momentos de tensión con la presencia allí precisamente en el kilómetro cero, en la plaza de algún agitador ultra. Ahora mismo se mantiene la acampada que se instaló, recordemos, allí el sábado tras la manifestación en el kilómetro cero. Es la hora de la comida. Fotografía sonora en este momento. María Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Casal. Ahora mismo sí, muchos de los manifestantes están fuera de las tiendas comiendo algo. Son ya muchas horas aquí. Sorprende la solidaridad. No deja de llegar gente que trae alimentos, que trae medicamento, todo para intentar aportar su granito de arena. Aún así, como decíamos, son ya muchas horas, pero quedan ánimos porque la mirada sigue puesta en mañana martes con la aprobación del decreto Mari Carmen.
8: El alcalde de Madrid, Almeida, ha pedido a la delegación del gobierno que desmonte esta acampada ilegal, dice. Dice Almeida que va a seguir en principio allí hasta mañana, aunque quien ha firmado otra vez las declaraciones más rocambolescas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho que la acampada está haciendo polvo al comercio y al turismo, y sobre pagar la vivienda y los desahucios.
14: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad.
8: Dos cosas importantes. La primera, Mari Carmen nunca dejó de pagar su vivienda, su alquiler. Y dos, no todo el mundo puede comprarse un ático de 6 kilos, de 6 millones, con el dinero de todos los madrileños. La vivienda, que va a ocupar buena parte de este Hora 14, aunque naturalmente estaremos en Ceuta, donde la lluvia va a complicar mucho a partir de esta misma tarde la vida de los acampados en las playas, y donde hoy el delegado del gobierno ha presentado su dimisión.
15: Aquí lo fácil hubiese sido marcharme el día 30. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo, y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos.
8: Miguel Ángel Pérez Triano, que se va, que deja la política tras sus contradicciones que quedaron a la luz con la publicación de los documentos y conversaciones previas a la entrada masiva de migrantes. Allí en Ceuta está Adrián del Pozo, que nos lo va a contar a partir de media este mediodía. La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha ovacionado a Juan Jesús Vivas, el presidente ceutí, que ha participado en esa reunión directiva en Génova 13.
7: Hora 14, con Javier Casal.
8: Y con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, la policía investiga como crimen machista el asesinato de una mujer de 33 años en Benidorm. Han detenido a su pareja y a dos hombres más que colaboraron en trasladar el cuerpo sin vida de la víctima. Y La Bola Negra se confirma como uno de los mejores estrenos de la historia del cine en este país. Torrente Presidente recaudó un poco más durante su primer fin de semana en salas, pero se debe a que era una película sensiblemente más corta, con lo que cabía mayor número de proyecciones por cine.
8: El tiempo, mucha atención a las lluvias y a las tormentas que se anuncian para esta misma tarde. Jordi Garbó.
17: Entre esta tarde y mañana, las tormentas irán acompañadas de granizo y dejarán grandes cantidades de agua. Como siempre pasa con las tormentas, no serán generalizadas. Va a llover en la mayor parte del país, pero sin causar problemas. Especial atención esta tarde en Extremadura, al oeste de Castilla y León, también en la Ibérica y el Valle del Ebro, de manera más aislada en el Cantábrico. Es aquí donde las tormentas irán acompañadas de granizo. Y entre esta tarde y mañana por la noche, especial atención en la Ibérica, los Pirineos, el Valle del Ebro y sobre todo Cataluña. Es aquí donde se acumularán grandes cantidades de agua.
8: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
7: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
18: Torna l'alerta per pluges a partir d'aquesta nit, matinada al litoral i prelitoral. Els mapes avisen d'aiguats que poden arribar a ser pitjors que els de fa dues setmanes a Barcelona. Protecció Civil ha convocat roda de premsa d'aquí res per donar-ne detalls. El PSOE admet que és més important aconseguir el suport de Junts que el de Podemos pel decret d'habitatge que demà aprovarà el Consell de Ministres.
19: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4, perquè sense els 4 anem molt raspats. Però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer.
18: Així ho ha admès el diputat José Zaragoza aquí a Ser Catalunya, mentre Pedro Sánchez és a Barcelona en plenes negociacions. Junts demana excepcions i salts.
20: Aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
18: I el sindicat de llogateres farà pressió a Sánchez aquesta tarda, exigeix que tots els contractes de lloguer siguin indefinits. Els propietaris, en canvi, demanen no legislar en calent i com a reacció al cas Mari Carmen.
21: La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits, perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte.
22: Quan succeeix fets doncs, que són colpidors, doncs reaccionem en calent. I les reaccions en calent jo crec que no són bones conselleres.
18: Un error formal obliga a anul·lar el judici contra un gurú acusat d'abusar durant anys de diverses pacients. Li demanaven 70 anys de presó i 9 anys després, avui, havien de començar a declarar les denunciants. No ho podran fer fins que aquest error se subsani i, per tant, el judici es podria endarrerir més d'un any. Tot això en aquest dilluns de ressaca. Ja s'han acabat les festes de la Mercè. Mil persones van anar a la platja de Nova Icària, el nou espai del Piro Musical que substitueix la plaça d'Espanya per les obres a Montjuïc, tot la mateixa nit en què s'han esgotat les entrades per Oasis. No queda cap entrada dels 3 dies dels concerts a l'estadi Lluís Company, 10 i 11 de juliol a l'estadi Olímpic. A la tècnica hi tenim en Víctor Valero, a la producció l'Oriol Soler. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
18: Què tal? Bona tarda. Estem pendents d'una roda de premsa de Protecció Civil que ha de començar d'aquí a res. De fet, estava convocada a les 2 d'aquesta tarda perquè tornen les alertes per forts aiguats. Atenció, perquè els mapes prediuen inundacions més fortes, fins i tot que els de l'última vegada fa 2 setmanes a Barcelona. Estem parlant de més de 200 litres, sobretot a la costa i al prelitoral. I, per tant, a l'espera del que hagi d'explicar a Protecció Civil, podem connectar en directe amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs? Bona tarda.
0: Bona tarda.
18: A partir d'aquesta matinada fins demà al migdia, no sé si podem acotar on exactament o passa el que hem anat explicant cada vegada, no? Que són tempestes tan localitzades que en tantes hores es fa difícil predir a on han de caure perquè pot anar per barris, això.
0: Així és. A mi m'agrada posar sempre l'exemple dels tornados als Estats Units. Un dia abans es pot veure que n'hi haurà, poques hores abans més o menys a quin punt i uns minuts abans com es comportarà el tornado. Doncs aquesta situació serà més o menys igual. La idea és que aquesta tarda aniran tinguent alguns xàfecs d'augment aïllats, poden afectar qualsevol punt de Catalunya, però poques poblacions. Ambient xafogós. Serà a partir d'aquesta matinada i fins al final de la tarda demà, primeres hores de la nit, quan a pràcticament totes les comarques de Girona i Barcelona, i també a les de Tarragona, així com al Prepirineu de Lleida, hi haurà aquestes tempestes que seran bastant estàtiques, no es mouran massa i deixaran molta aigua. I el fet que siguin estàtiques, doncs acumularan molta aigua a alguns punts. Vist des d'ara, seria a tota la façana marítima de la serralada prelitoral de les muntanyes de l'interior de Girona on es podrien produir aquests acumulats que, com comentaves, algun model ens està donant més de 200 litres per metre quadrat. De manera que, això, a hores d'ara, el detall del lloc exacte no el sabem, sí aproximadament l'àrea geogràfica, insistim, litoral, prelitoral, comarques de Girona i Prepirineu de Lleida, les pròximes hores podrem detallar més els punts exactes.
18: Clar, ara que parlaves de 200 litres, és molt i ho podem comparar amb aquest de fa 2 setmanes que vam tenir a Barcelona, no? Per exemple, els barris de Sant Andreu, que va caure moltíssima aigua.
0: Sí, es van superar els 100 litres. La diferència serà que van durar poca estona, aquelles tempestes. Aquestes podrien tenir la mateixa intensitat, però ser una mica més persistents. Per això poden generar més problemes. Seria una mica com va passar setmanes més enrere a les comarques de Tarragona, que quedaven ancorades les tempestes, sí. I per això deixaven quantitats que en aquell cas van superar els 200 litres per metre quadrat.
18: Per tant, el missatge, a l'espera d'ara que aquesta compareixença dels membres de Protecció Civil, el que diem sempre és estar pendent constantment del part meteorològic, de la meteorologia i també, sobretot, dels mòbils, no? De les alertes. El que explicava Protecció Civil fa uns dies era que nosaltres no podem preveure aquest episodi si farà molt mal o no, fins que de cop ens veiem doncs, que està caient molta aigua, es queda estancada en un punt concret, no?
0: La idea jo crec que és això, que estiguem tots alerta i després amb aquestes actualitzacions els avisos doncs, també s'activaran, no? Les alertes. Bàsicament, si heu de fer coses que us impliquen desplaçaments demà i ho podeu deixar per un altre dia, per exemple, seria una millor solució que no haver-se d'enfrontar aquesta incertesa que hi ha un piqui, doncs farà mal.
18: Doncs alerta, per tant, a partir d'aquesta matinada fins demà a la tarda, anar seguint tot plegat les actualitzacions i ho explicarem demà aquí al migdia. Jordi, gràcies, com sempre.
0: Que vagi bé, fins demà.
18: A tot això avui, que és dia de protestes a Barcelona per demanar a Pedro Sánchez que congeli els preus dels lloguers, que fixi els contractes indefinits o que prohibeixi desnonaments com els de la Mari Carmen. Des de primera hora hi ha hagut protestes al sindicat de llogaters en diferents carrers de Barcelona. I aquesta tarda el sindicat convoca gran manifestació al Palau de Congressos. Sánchez ha de participar d'una entrega de premis a les 7, tot per fer pressió. Aquestes mesures demana al sindicat de llogaters que s'incloguin en aquest decret que Moncloa està negociant amb la resta de socis d'investidura i que vol aprovar demà. De seguida parlarem de les demandes d'aquests partits, però Pol Valero, el sindicat de llogaters, el que demana sobretot és que tots els contractes de lloguer siguin indefinits.
2: Sí, aquesta és la principal reclamació, que no es facin més contractes temporals i que els propietaris no puguin fer fora els llogaters sense causa justificada. Però també demanen congelar preus, regular bé el lloguer de temporada i suspendre tots els desnonaments de persones vulnerables. Tenen por que en la negociació dels partits a les properes 24 hores acabi deixant un decret descafeinat. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
3: No ens en passarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
2: Per això han plantejat un dia de mobilitzacions. Al matí han tallat la Meridiana, el carrer Còrsega i el de la Creu Coberta durant una estona, a primera hora, tot plegat com a prèvia de la manifestació d'aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez assisteix a una gala de premis.
18: És important incloure en aquest debat l'altra part. Els propietaris, en aquest cas, Pol, demanen que no es legisli en calent i en presses.
2: Diuen que si, per exemple, es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, el que cal és temps per filar prim i aclarir bé a qui afecta la norma.
22: O defineix molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.
2: És Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona, que també lamenta l'accés de legislació, que diu que acaba provocant inseguretat jurídica.
22: Tenim un cúmul de legislació, tenim unes situacions que anem reaccionant i sobre aquestes situacions, aquestes reaccions porta a legislar encara més i entrem en una dinàmica d'absoluta inseguretat.
2: I sobre la proposta del sindicat de llogateres, Junyent ha advertit que convertir els contractes en indefinits pot paralitzar el mercat del lloguer.
18: Gràcies, Pol.
2: A vosaltres.
18: Des de primera hora, la SER està donant detalls del que s'està negociant a aquesta hora per saber finalment quines són les mesures que ha d'incloure aquest decret que demà aprova la Moncloa perquè després es voti al Congrés. Hi ha dues vies. O es fa un decret de màxims, amb les mesures que demanen els socis a l'esquerra del PSOE, de fet també amb Sumar, amb qui comparteixen govern, o en canvi es fa un decret una mica més rebaixat que es pugui servir per garantir el suport de Junts o PNB. Atenció al que ha dit el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, aquest matí a l'Aquí Catalunya.
19: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4. Els necessitem tots. Però perquè sense els 4 anem molt raspats. No sé si m'estic explicant.
4: Sense els 4 Podemos.
19: Sí, però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer. És a dir, aquesta és la
4: però sense els 4 Podemos tampoc.
19: No, sí que podries arribar si no votessin en contra.
18: Per tant, admeten els socialistes que se centren més en acontentar el que demana Junts, per exemple, que Podemos. Avui ha parlat el partit de Puigdemont i Laura Pons han insistit en que estan d'acord en posar límit als fons voltors, però demanen bonificacions fiscals a llogaters i a propietaris.
23: Sí, Joan, Junts manté les negociacions obertes i demanen a Sumar i Podem que surtin de la trinxera. Josep Rius, el seu portaveu, diu que tothom s'ha de moure per buscar un acord encara que sigui de mínims.
20: Aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
23: Diuen des de Junts que cal fer compatible frenar els desnonaments com els de la Mari Carmen i també protegir els petits propietaris. El que demanen, Joan, són més incentius fiscals i volen que l'administració pagui les quotes dels llogaters vulnerables en casos d'impagament als petits propietaris. Això sí, important. Tot i que Junts mantingui la negociació oberta, recorden que hi ha 30 dies per convalidar el decret que demà s'aprovaria al Consell de Ministres, però s'aprovaria d'aquí 30 dies com a màxim al Congrés. Així que diuen des de Junts que el presentin demà i ja l'estudiarem, ho deien ara aquí al sortir d'aquesta roda de premsa. Això sí, eviten valorar propostes com les expropiacions o la renovació automàtica dels lloguers, que és el que volen incloure les formacions d'esquerra.
18: Justament, aquestes formacions d'esquerra tenen reticències amb aquestes propostes de Junts en concret? Ja ho han expressat, per exemple, Esquerra o Sumar, Laura?
23: Sí, de fet ara diuen que els hi arriben les presses, critiquen els republicans que tillen d'oportunista el partit de Puigdemont per voler posar la banya ara, justament ara, en l'habitatge perquè diuen els convé políticament. Sigui com sigui, diu Isaac Albert que pels republicans no quedarà, que ells no torpedinaran cap votació.
1: El que sí que demostra és que anem tard, que el que no ens podem permetre és governs que arrosseguen els peus constantment i que després tenen pressa i volen córrer quan tenen el problema davant seu. I això penso que és l'exemple clar del que fa el PSOE i el govern del PSOE i és l'exemple clar del que fa Junts i el grup parlamentari de Junts.
23: És Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, qui lamentava que hagi sigut la mediatització del cas de la Mari Carmen el que hagi fet moure la resta de partits.
18: Gràcies, Laura Pons. De moment, el president Pedro Sánchez ha parlat fa poca estona al Disseny Hub en un gran acte acompanyat de tota la plana major del socialisme català, amb el president Salvador Illa, amb l'alcalde Jaume Collboni i Xavier Ballot, hi has anat, i Sánchez no ha volgut parlar de cap on van aquestes negociacions.
5: El president no ha volgut entrar en les negociacions sobre el decret, però s'hi ha deixat clar que el govern actuarà en l'àmbit de l'habitatge.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
5: De fet, ha estat el president Illa qui ha anat un pas més enllà.
9: Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
5: El cas és que el govern espanyol ultima el decret amb la pressió a banda i banda, però amb diversos aspectes que hi vol incorporar, des de la prohibició dels desnonaments, que caldrà veure a qui afecta i a qui no, la regulació del lloguer de temporada, la prohibició de la compra especulativa a fons voltors i l'estabilització de contractes de lloguer. Per un altre costat, bonificacions fiscals als llogaters, als propietaris que baixin el preu, també ajudes a la compra o baixades d'IVA a l'habitatge protegit. Són les intencions dels socialistes que caldrà veure com es concreten en el paper en les properes 24 hores perquè el decret tingui suports suficients quan arribi al Congrés.
18: I us sumem una darrera veu sobre aquesta qüestió, la dels Mossos d'Esquadra. El nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els agents, la policia catalana, en desnonaments, simplement fan de policia judicial, que no tenen més eines.
24: Doncs molt poc, perquè els Mossos que estan allà estan com a policia judicial. Sempre que veiem una unitat d'ordre públic davant de la vivenda, això vol dir que abans, en la majoria, gran majoria de casos, hi ha hagut intents en què s'ha intentat fer el desnonament sense cap força policial o s'ha enviat només una patrulla, no s'ha pogut fer.
18: En una entrevista a Catalunya Ràdio també se li ha preguntat si preveuen una acampada com la de Madrid aquí a Catalunya. Diuen que estan preparats i que han après dels errors, fent referència al desallotjament dels indignats fa 15 anys a plaça Catalunya.
24: Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
18: 2 minuts i actualitzem les novetats en la investigació dels crims contra Isaac Andic i també contra l'arquitecte Josep Juan Pera.
25: SER Tarragona, Ràdio Reus.
26: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
27: Papi, posa el disc.
28: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Encetem el llapis de memòria del Josep Maria Miró amb He mirat aquesta terra, que és un poema de Salvador Espriu que ja fa molts anys va musicar un mestre en això de musicar poemes, com és en Raimon. I l'any 2013, coincidint amb l'any Espriu, també el van musicar un duet màgic format pel Toti Soler a la guitarra i la sempre esplèndida Sílvia Pérez Cruz, que de fet és la peça que està sonant, Josep Maria, perquè és la que tu ens has demanat explícitament. És a dir, la del Raimon està molt bé, però a mi posa'm aquesta.
1: Sí, sí. És la bellesa, no? És la bellesa, aquest tema, tant des de la lletra com des de la interpretació del Toti Soler a la guitarra, com la veu extraordinària de la Sílvia Pérez Cruz, no? Hi ha alguna cosa que a mi m'emociona profundament d'aquesta cançó, perquè és com una cançó mental quan viatjo, i que viatjo bastant per coses de feina, amb què estic arribant a Barcelona i des de l'avió començo a veure, diguéssim, la platja, la ciutat, o fins i tot veus el paisatge, a vegades hi veus Montserrat o alguna cosa, i penso, sóc a casa. Jo sóc molt poc nòmada. Sóc un home molt sedentari, vull dir que cada cop que marxo de viatge, dos dies abans, penso, i ara què faig jo anant-me cap a l'altra punta del món, no? Vull dir que un cop hagi estrenat el cadell, al cap de pocs dies me'n vaig a Nova York, que allà m'estrenen el cos més bonic, i de cop i volta m'agafo una mandra absoluta. Després, quan arribo...
0: Home,
1: sí, t'ho dic,
0: a Nova York, que estrenen un espectacle teu.
1: Sí, em fa molta il·lusió. Però hi ha alguna cosa, per exemple, he anat a treballar a vegades 3 mesos a fora, i hi ha alguna cosa que... Després, quan arribo, intento conèixer, si no conec el lloc, els museus, la seva música, els seus autors, les seves autores, però hi ha un moment que, sobretot de tornada, que penso, sóc a casa. Hi ha alguna cosa del meu paisatge, de la meva família, dels meus amics, dels meus llibres col·locats a l'estanteria, de casa meva, i fins i tot hi ha una cosa clau, que és gastronòmica. Crec que hi ha alguna cosa en què la gastronomia està en un lloc molt important del nostre imaginari cultural. L'altre dia li deia a un amic que porta anys vivint a fora, vivint als Estats Units precisament, i li deia, cuines com un americà o com un català? Perquè em sembla una cosa molt clau, no? Vull dir que hi ha alguna cosa que trobo faltar, menjar determinades coses. Per exemple, per mi és terrible, ara et semblarà una bestiesa, estar fora a la tardor i perdre'm tota la temporada de bolets, que el meu pare és un gran caçador de bolets, i perdre'm tota la temporada de llenegues, rovellons, fredolics... Em fa una pena... Mira, ara, per exemple, estant a Nova York, em perdré els panellets. Jo sóc molt poc de dolços i dels pocs que m'agraden molt...
0: No n'hi ha a Nova York, eh?
1: M'imagino que no.
0: Potser bueno, algun lloc trobes,
1: sí,
0: avui dia...
1: Però també m'agrada molt anar a una pastisseria que encara faci una mica de factura tradicional.
0: Que, clar, tu viatges molt perquè t'han estrenat arreu del món. Intentes sempre anar a l'estrena o a veure els assajos d'allò que estan fent d'una obra teva a Nova York, Atenes, França...
1: Depèn, vull dir que algunes productores de seguida et conviden, t'organitzen algunes activitats i tal, i n'hi ha d'altres que no, i a vegades no pots per calendari. Per exemple, l'estrena de Nova York és el dia 7 d'octubre i jo arribo el 10, perquè tinc alguns compromisos al voltant del cadell, i jo sí que m'agrada veure-ho. És una cosa molt, molt emocionant, no?, perquè de cop i volta... Per exemple, el cos més bonic, que és la que s'estrena a Nova York, és una obra que quan jo la vaig escriure crec que és el més local que he escrit mai. Vull dir que té olor de camps de farratge, de civada, d'ordi... És una obra molt de la Catalunya interior. I de cop i volta que s'estrenés a Uruguai, que s'hagi estrenat a Grècia, on ha fet 3 temporades, on no comparteixen religió, en aquest cas, perquè és un element molt important a l'obra, i a Grècia són ortodoxes, que arribi a Nova York, de cop i volta penso, ostres, és l'obra que he escrit més profundament local, i en canvi es llegeix a llocs molt diferents. Jo mai... Hi ha una cosa que l'he explicat moltes vegades, que moltes coses precioses que m'han passat no les he perseguit. Jo he perseguit fer el teatre que estimo, el teatre que vull, fins i tot amb la gent que m'agrada. Abans parlàvem del cadell. El cadell, jo tinc la fortuna de que és l'equip desitjat. Volia treballar amb aquesta gent i crec que això va marcar també l'escriptura, no? I de cop i volta t'estrena un text tan profundament local com el cos a Nova York i, i llavors hi ha alguna cosa en què penses que l'autenticitat o la connexió està en un altre lloc. Vull dir que hi ha alguna cosa d'aquest món tan globalitzat en què encara hi ha algun interès per allò local. Amb les últimes obres jo també he tingut una connexió molt forta amb la llengua dels meus pares. I recordo, per exemple, quan estudiava a l'Institut del Teatre, que algú em va dir que escrivia molt bé, però que era una mica de poble. Llavors, sí,
0: és que
1: sí,
0: és de poble.
1: Sóc de poble, no? Hi han algunes coses molt hegemòniques i em sembla que està passant alguna cosa molt interessant que s'ha obert a la diversitat. Jo dic que, per sort o per desgràcia, habito diverses minories. Minoria sexual, minoria de llengua, minoria de procedència, també la pagesia. I totes aquestes minories, d'alguna forma, les ha recollit el meu teatre. Hi ha alguna cosa d'aquesta voluntat d'una ficció no hegemònica. L'altre dia algú em va dir, com és que en un món tan urbà has escrit una obra pagesa? I vaig dir, és que això que el món és molt urbà, parlem-ne, perquè el món són moltes coses i Catalunya no és Barcelona. Catalunya és una diversitat de paisatge, de realitats i d'històries molt, molt àmplia.
0: Que, Josep Maria, em diria que totes les teves obres sempre les dediques a algú. El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, a qui li vas dedicar?
1: El Federico Metral, que és un amic, molt bon amic. A més, amb unes circumstàncies molt concretes, perquè jo el cos més bonic el començo a escriure el dia que mor Benet i Jornet. Era un moment del Covid, amb una tristesa absoluta, i me'n recordo que el dia de l'aniversari del Federico li vaig dir, no puc sortir de casa, no podem celebrar-ho, no puc donar-te un regal, el meu regal és aquest. I li vaig dir, t'estic dedicant una de les meves millors obres, li vaig dir jo. I ara fa pocs dies li vaig dir el mateix a la meva mare. Li vaig dir, mare, el cadell el dedico, poso a les meves, a la meva mare, a les tietes, a les meves tietes àvies, a les cases de la meva infància i a l'Albert. I per tant és un text que dedico a la meva mare i no pot ser d'altra manera. Aquest text pagès, de família i de dones, és per la meva mare.
0: Que és curiós, perquè pel que he llegit, tu quan l'escrivies t'imaginaves fer-ho al teatre lliure. I al final ho faràs a tot arreu, menys al lliure, espectacle.
1: No, aquest no, era el cos més bonic.
0: Sí, el cos més bonic, sí.
1: Sí, sí, l'havia imaginat al lliure. Però en aquell moment el lliure estava dirigit... no em sortirà el nom.
0: El Martel.
1: El Martel, el Martel. I no li va interessar, no li va interessar, i en tot cas va estrenar-se temporada alta i va acabar anant al Romea, on va fer dues temporades, després va anar a Madrid...
0: Sí, no, ja va començar...
1: I li han passat moltes coses molt boniques, però el Martel no li va agradar.
0: Però et van fer el que tu anomenes ghosting professional.
1: Ghosting professional, jo anomeno, per explicar-ho, és quan envies una proposta i no et contesten. O sigui, a mi que em diguin...
0: Però a tu et passa, això?
1: A mi em passa, i tant.
0: Però si et passa a tu que... Podem dir que ets un autor exitós.
1: Jo t'he de dir que amb algun director artístic, amb un director artístic, no català, de fora de Catalunya, un dia li vaig dir, em pots dir que sí o que no? No passa res. Dir que sí sempre és molt més agraït que dir que no. Però dirigeixes un teatre públic. Digue'm que no, digue'm per què no... Explica'm de què va aquest teatre, quina és la seva filosofia, perquè si no em sembla fins i tot un acte de mala educació. Ja em sembla un acte, diguéssim, quan estàs treballant... Jo, per exemple, he fet molt pocs càstings. No, n'he fet pocs. I quan els he fet han sigut molt concrets. I t'asseguro que he trucat a les 5 persones o 6 que els he fet l'audició i els he dit...
0: Et has
1: que
0: explicat
1: sí, o que no.
0: Perquè sí o perquè no.
1: I fins i tot hi ha alguna persona amb què no coneixia massa, amb què després he teixit com amistat, no? De dir-li, escolta, em vas fer un càsting estupendo. A més, amb el punt de partida de que ja estàs audicionant a 5 persones amb un determinat nivell, no? I de cop i volta a vegades veus que aquella energia, aquell instrument, no és l'adequat per aquell espectacle, aquell paper.
0: Sí, això és totalment normal. El que a mi em sembla fort és que no et donin una resposta argumentada.
1: Pues, si tu penses que ho trobes fort, estem amb el mateix, pensem el mateix. Vull dir que a vegades ho he comentat amb actors que et diuen, és que no, anem a una audició, no ens han dit ni que sí, ens hem enterat que no, perquè l'espectacle tira endavant. Llavors trobo que jo amb això potser sóc molt clàssic o molt vintage, em sembla que els protocols i les formes han de ser.
0: No costa res tractar
1: no costa res.
0: A la gent com a persones, com a persones... I entendre que jo els hi pot fer il·lusió i no està de més dir, no ha sortit no, per això, per l'altre o una qüestió, per la més enllà.
1: I una qüestió molt, molt, molt eficaç en aquest sentit, de que tu et serveix per tancar aquella carpeta. El que no pot ser és que tu sàpigues que no estaràs en una temporada quan la temporada es presenta. O sigui, hi ha els canals suficients per fer-ho i per fer-ho molt ben fet.
0: Josep Maria, no sé si has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, perquè ara parlàvem dels viatges, dels teus viatges de manera genèrica, i crec que aquest tema, que és de la cadenenca Isabel Pierre, que és Le Tamismo, no sé si ho he dit bé, amb aquest tema anem a un viatge concret.
1: Sí, vam anar a un Sant Jordi amb el Jo Travesti. Jo sempre dic que hi ha...
0: És un espectacle, que va fer amb el Roberto G. Alonso.
1: Sí. Amb el Roberto G. Alonso, amb el Jordi Cornudella, que hi tornem ara al novembre, al Teatre del Raval, serà la tercera temporada que fem. És un espectacle ben curiós, perquè quan el vam fer ens agrada molt i pensàvem que seria un espectacle amb un públic més limitat, no? Que agradaria molt al col·lectiu, que agradaria molt a... I llavors ens hem trobat que és un espectacle molt ampli, que agrada a gent heterosexual, gent del col·lectiu LGTBIQ+, que li agrada a gent gran, a gent jove, i és molt més transversal del que imaginàvem, i per això és, un, és una satisfacció enorme. Ens van convidar al Casal Català del Quebec a portar-lo per al Sant Jordi de fa un parell d'anys. Jo sempre dic que hi ha cançons amb què un les associa els amics, que són com cants a l'amistat. Llavors, recordo molt un dia que anàvem de Montreal, a la ciutat de Quebec, amb cotxe, i els vam demanar als nostres anfitrions, a l'Eric i al Ian, que ens fessin una mica una playlist de cançons de canadenques. Aquesta, jo la coneixia anteriorment i es va convertir una mica el nostre himne, no? De fet, el Ian i l'Eric van venir aquest estiu, perquè l'Eric és d'aquí, de Catalunya, l'Ian no, i vam fer una mica de ruta Catalunya interior i, evidentment, vam posar aquesta cançó. Hi ha cançons que un les associa a persones, a viatges, i en aquest cas del viatge a Quebec, per mi hi havia una cosa molt bonica, que també era portar aquest espectacle amb el Roberto G. Alonso. El Roberto és, ja no et diria el meu amic ni la meva amiga, diria que és la meva germana, gairebé. L'estimo moltíssim i m'hi enfado moltíssim a vegades, també. Vull dir
0: la
1: que tenim totes les coses, diguéssim, que passen, no? Encara que no suporto estar malament amb ell. Hi va haver un moment a la vida que vam estar un temps sense parlar, un mes, i per mi va ser molt dolorós fins que vam solucionar allò, no? I el Roberto, quan jo vaig fer Jo Travesti, vaig intentar fer un espectacle a mida per ell. Un espectacle que recollís una mica les seves preocupacions, les seves inquietuds, la seva carrera artística. És una mena d'alter ficció. Ara que es parla tant d'autoficció, doncs jo aquí li feia una ficció al Roberto. I és un espectacle que ens ha donat moltes alegries. Viatjar amb el Roberto també és molt divertit en aquest sentit. Després vam anar a Mèxic, a la Fèria del Libro de Guadalajara. Vam anar a Ciutat de Mèxic amb el Jo Travesti. Ara aquest novembre ens anem el Roberto i jo a fer un curs a Venezuela.
0: Carai.
1: I em diverteix molt el Roberto, perquè hi ha una entesa molt bona. Aquí amb el Cadell el tinc d'actriu i el tinc d'assessor de moviment, no? I per tant és una persona que sento no només important la seva amistat, sinó tenir al meu costat.
0: Doncs va, escoltem una mica Le Temps Bon, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'autor i director Josep Maria Miró.

0: Que precisament ara parlaves del Roberto G. Alonso, de Jo Travesti, i crec que precisament era quan estàveu fent el Jo Travesti que el Roberto va patir una agressió homòfoba bestial.
1: Sí. Bueno, n'havia patit una important anys abans, i amb el Jo Travesti precisament el dia de la roda premsa. El dia
0: és fort.
1: Que... Sí, és fort en tot cas que passi això. Hi ha alguna cosa, diguéssim... Jo en aquest sentit sempre he intentat ser molt... molt combatiu. Hi ha alguna cosa, per exemple, en política, que hi ha determinats polítics que no els hi perdono l'apropiació que s'han fet d'algunes sigles. O sigui, a veure, m'explico una mica. Hi ha partits com el Partit Popular que no només va votar en contra de totes les lleis que afavoria en aquest cas el col·lectiu, sinó que va treure autobusos de... va organitzar massivament actes de protesta en contra d'això, ens va ofendre, va dir un munt de bestieses, i de cop i volta, anys després, diuen el Partit Popular és un dels partits amb més gais. I a mi què? O sigui, hi ha alguna cosa que quan els veig al capdavant d'una manifestació, penso, la primera cosa que haurien de fer és disculpar-se. Dir, els temps han canviat, hem evolucionat, hem canviat, ens vam equivocar. El que passa és que no pots intentar apropiar-te d'un vot quan no has fet res. De fa pocs dies vèiem aquelles declaracions el dia precisament que es votava el tema de penalitzar les teràpies de conversió i sortia el de los Santos, del PP, dient soy maricón y de derechas. Sí, sí, però tots els drets que tens no te'ls ha donat el teu partit.
0: Han vingut a dinar quan la taula està parada i el menjar escalfadet.
1: Vull dir que també, o sigui, hi ha alguna cosa de que... Hi ha una vegada que vaig conèixer una persona d'aquest partit, precisament, i li vaig preguntar, amb un sopar vam coincidir, vaig dir, em sembles una persona em sembles un humanista, em sembles un home culte, explica'm perquè un dia vas votar contra mi i contra el meu col·lectiu. No, jo no vaig presentar-me, em vaig abstenir, diguéssim, de votació, vaig perdre sou. Dic, vas perdre sou, però en canvi m'has dit abans que pactar amb Vox era una línia vermella. Per què no ho era, això? Llavors, hi ha alguna cosa amb què sento que tota aquesta gent, quan hi ha unes lleis que et protegeixen, tot canvia. Quan hi ha unes lleis que no et protegeixen, les agressions són més possibles. El fet que un nano adolescent es suïcidi perquè sent que no està protegit, que no està legislat, que no està comprès, em sembla que hi ha una responsabilitat política profunda al darrere. I, per tant, hi ha alguna cosa amb què... no perdono aquells polítics que, en tot cas, han tingut aquest recorregut i després...
0: Quan tocava fer les coses,
1: i llavors,
0: no era el lloc
1: es posen
0: al
1: capdavant d'una manifestació i no ha passat res. Home, no.
0: Tu has patit agressions homòfobes?
1: No, per sort no.
0: O sigui, microagressions, entenc que com tothom...
1: He patit, diguéssim, la violència invisible que patim tots, no?, en aquest sentit. Ho dic en el sentit de que hi ha alguns comentaris que possiblement ara hauria estat molt més taxatiu, no? Hi ha una cosa, per exemple, me'n recordo quan vaig fer Gangbang al Teatre Nacional, que hi va haver una persona que ho deia com un acudit i potser es pensava que a mi em feia gràcia, em va dir, i tu què faràs, una mariconada? I li vaig dir, home, si no la faig jo, qui la farà? Tu? O qui la farà? Llavors hi havia alguna cosa, diguéssim, de que, evidentment, la diferència, sempre, quan hi ha una diferència des de l'escola, sempre hi ha aquesta mirada, i el món està canviant, i jo sento que hi ha moltes coses, encara que em passin de negatives, i algunes que ens han de preocupar i que no hem de baixar la guàrdia, hi ha algunes coses en què sí que sents que les has viscut, no? I, en tot cas, hi ha alguna cosa, per exemple... amb què jo he sentit, abans que parlava dels meus pares, que un dels tresors més grans que m'han entregat, educat, i entenc com l'educació com un acte d'entrega i de regal, crec que m'han entregat dues coses importants, que és l'empatia i la llibertat. I em sembla que no hi ha dues coses més importants que aquestes. Els meus pares segurament han hagut de fer un viatge complex en moltes coses. Vull dir que tenen tres fills molt diferents, tres fills que de cop i volta segurament no es pensaven que sortiríem com hem sortit, amb coses que els han agradat, que no els han agradat, que han entès, que no han entès. Jo crec que hem après a entendre'ns i estimar-nos també, que em sembla que és una cosa important, no? Jo me'n recordo de molt petit, és una anècdota que no vaig entendre la seva importància fins que vaig ser gran i vaig veure un dia una foto. Jo tenia 6 anys i vaig arribar a casa explicant que hi havia activitats extraescolars a l'escola. Pintura, música, ballet, futbol, no sé què. Mm-hmm. Què vols fer? Jo vaig dir, ballet. Clar, en un poble de 2.000 habitants...
0: Estem al Prat de Lluçanès.
1: Prat de Lluçanès, una família pagesa, els meus pares, diguéssim, contacte amb el món de la cultura, de les arts... Zero, vull dir que la meva procedència és de família pagès absoluta. Els meus pares mai em van dir no ho facis. Mai em van dir no facis això, que és de nenes, no facis això. Mai. Vols fer ballet? Vaig fer ballet. Evidentment...
0: Quina sort, Josep Maria.
1: Sí, evidentment, jo era un nen entre 11 tutus, de tot eren nenes, tampoc això em convertia... amb un signe de masculinitat dins dels paràmetres de masculinitat d'aquell moment. Potser per això també la construcció de la masculinitat és un tema que m'ha interessat i preocupat sempre amb les obres. I vaig fer un any de ballet, vam fer un festival, no hi havia prou gent i al cap d'un any el poble ja no va seguir fent classes de ballet. Però un dia de gran, veient aquesta foto d'aquestes 11 nenes i jo allà al mig, vaig entendre l'acte de... generositat, d'intel·ligència, de saviesa, d'estima dels meus pares.
0: I que tu formes part d'una generació criada entre tabús?
1: Absolutament. Pensa que estem parlant... Això estem parlant de principis dels anys 80. Mm. Vull dir que hi ha alguna cosa en què, quan dic que el món ha canviat i que ha evolucionat, els referents de ficció... de les noves... Vull dir que jo, quan faig cursos, ho dic moltes vegades, la ficció... ha sigut molt hegemònica en molts sentits. Noies, expliqueu-vos com voleu ser explicades des de la ficció, perquè durant molt de temps us han explicat els homes. Els que formeu part d'una minoria, intenteu explicar-vos o no. En tot cas, intentem fer ficcions que siguin honestes, autèntiques, que expliquin coses, però per mi ha sigut impossible escriure res sense que jo estigués profundament connectat. He fet molt poca autoficció i crec que al mateix temps he estat dialogant molt amb mi mateix, amb les meves inquietuds. Hem parlat de l'obra del cos o del cadell. Jo són dues obres que tinc la sensació d'haver-les escrit així, perquè hi ha alguna cosa... Amb el cos dic que tinc la sensació que el vaig escriure sonàmbul, no? Hi ha alguna cosa que tinc la sensació que portava tota la vida escrivint-lo. En el cas del cos parla molt del poble, de la diferència, i en el cas del cadell parla de la família i també d'aquesta construcció de la masculinitat i de l'entorn femení. Vull dir que el cadell parlo molt d'una figura importantíssima que són les mares, les tietes, les àvies, per... Moltes vegades hi ha hagut...
0: I parles de la teva infància també i del que has viscut.
1: És una ficció. És una ficció, comença el segle XX, a principis del segle XX, soc vell, però no tant, soc
0: però
1: nascut a finals del segle XX.
0: Una casa pairal, en un poble...
1: Però els meus pares ja no vivien en casa pairal, eh? La meva família procedeix tot de Masies, però nosaltres vam viure en una casa al camp, però després vam viure al poble, els meus pares... Vull dir que no he viscut en una casa d'aquestes històriques, en canvi sí que he tingut el pes històric de les Masies familiars, dels avis, que... Jo ho dic molt amb aquesta obra, jo crec en fantasmes. Els fantasmes són les cicatrius, les ferides del temps, no? I per tant, amb aquestes cases de pagès estan plenes de fantasmes, estan plenes de ferides, estan plenes d'història, i nosaltres associem amb aquelles cases, casa dels meus avis, jo tinc molt clar on és. Hi ha alguna cosa que ara ja no hi viu ningú de la meva família, i t'asseguro que vaig entrar un dia... i em va generar una tristesa enorme perquè aquelles parets les havíem evitat tots nosaltres, havia sigut el lloc on hi havia gent que ja no hi és, amb què havíem tingut les celebracions familiars. Hi ha alguna cosa que s'impregna, però et deu passar amb tu mateix, anar a casa teva i que l'habitació que has tingut la transformin en una altra cosa. És un tema que les cases tenen memòria, les parets tenen memòria, les arquitectures són emocionals.
0: I les cançons també tenen memòries.
1: I les
0: memòries,
1: cançons, absolutament.
0: I ara anem cap a la infància del Josep Maria Miró, de la mà del Roger Mas i el dolor de la bellesa.
2: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap los dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: en temps dels tripis.
1: Al llapis de memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró també hi hem trobat el Roger Mas, acompanyat de la cobla Ciutat de Barcelona, amb la cançó El dolor de la bellesa, que és un tema publicat l'any 2012, però que em sembla, Josep Maria, que tu et transporta molt més enrere.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que és... És un superartista, vull dir, i aquest disc em sembla extraordinari.
1: Se t'ha posat la gallina de piel,
2: Se m'ha posat encara, Estic amb, vull dir que hi ha alguna cosa que em porta a algun lloc gairebé atàvic, una cosa molt, molt forta i molt, molt vinculada a això que parlava al principi de la terra, no? Del teu paisatge, de la teva cultura. M'agrada molt la música de cobla. Amb el Cadell, per exemple, la música és de cobla, l'ha composat el Xavier Albertí. Ja quan vam fer El cos més bonic teníem presència dos tenores. Jo crec que no estimava tant la cobla, o no el sabia entendre-la quan era petit, però en canvi m'havia acompanyat molt.
1: Sí, vas menjar molta cobla.
2: Molta, perquè els dissabtes al matí, la música que jo escoltava al matí des del llit era el programa de sardanes d'una altra emissora de ràdio. La meva mare escoltava, la meva mare de jove era molt sardanista, no? I llavors és una sonoritat que la teníem molt present i que fins i tot pensava, ostres, la mama, un altre cop aquí amb les sardanes, no?
1: Olin, la
2: però,
1: cobla.
2: Fixa't ara, aquí, que...
1: Vejam, fixem-nos.
2: És tan brutal, tota aquesta sonoritat de... Hi ha alguna cosa que és molt nostra, no, aquí? I... És que m'encanta aquest disc. I la meva mare, doncs, ens aixecava molts dissabtes, o a vegades venia el meu pare a aixecar-me la persiana ja d'adolescent, del rotllo, venga, és hora d'aixecar-se. I ens aixecàvem tots els dissabtes amb sardanes. La meva mare, el dimecres vindrà a veure el Cadell, espero que li agradi, no tot el que faig. La meva mare, tinc una mare que és molt crítica, hi ha coses que li agraden, hi ha coses que no, vull dir que ella no té filtre. I quan li vaig dir que hi havia música de cobla, em va dir que això li feia molta gràcia.
1: Això li agradarà.
2: Això li agradarà. Llavors, nosaltres havíem pujat amb molts elements, diguéssim, d'aquests tradicionals, que jo els hi tenia com un... No sabia si m'agradaven o no, i que llavors amb els anys també sento, les habaneres, per exemple... que amb els anys he trobat tota una gent que ha revisitat això des d'un lloc, Roger Mas, abans escoltàvem la Sílvia Pérez Cruz, que també el tem... Vull dir que hi ha tota una gent amb què té una mirada molt interessant sobre la tradició. Em sembla que hi ha una cosa que és fascinant, que és... cal conèixer la tradició per saber d'on venim, des d'on estem construïts. Jo algunes de les meves obres dialoguen amb la tradició. El Cadell, per exemple, dialoga directament amb... Jo dic que és la meva auca del senyor Esteve, pagesa. Dialoga amb Rossinyol, dialoga amb Guimarà, dialoga amb la Víctor Català i dialoga fins i tot amb un amic com el Benet i Jornet. Vull dir que són autors que han treballat la idea del llegat, de l'herència, i per mi la consciència de tradició l'he anat prenent amb els últims anys. També he estat acompanyat d'amics com el Xavier Albertí, que han tingut una consciència molt gran del que significa la tradició. I em sembla que és impossible treballar sense la consciència d'això, ja sigui com a l'obra del Cadell, per perpetuar-la o per destruir-la i canviar-la. Vull dir, però en tot cas cal conèixer-la, no?
1: Veig la religió també en aquesta educació.
2: Sí, la religió ha tingut un pes molt important. I jo, per exemple, sempre dic que la meva tradició cultural és religiosa, és cristiana, en aquest sentit, i no puc... Una altra cosa és que jo sigui creient o no sigui creient, que això és una altra història, i el meu viatge d'allunyar-me d'aquesta institució que trobo profundament corrupta, i no entraré aquí a fer la crítica sobre aquesta institució, però, en canvi, la meva tradició cultural, pictòrica... musical, ja ha tingut un pes molt important, i amb El cos més bonic o amb algunes obres aquest pes hi és, no? Perquè em sembla que un ha de ser conscient de la seva tradició religiosa, de la seva tradició cultural.
1: És el cas mamat.
2: L'altra cosa és la creença íntima, la fe. Això és un altre viatge.
1: No, parlem de cultura. El cas mamat.
2: La tradició cultural religiosa és cultura.
1: I Josep Maria, venint d'això de pagès, sense antecedents culturals a casa... Com neix aquesta guspira pel teatre?
2: Bona pregunta, perquè no ho sé. Vull dir que no només el teatre, sinó que tampoc hi havia cap massa referents universitaris abans, no? A casa, almenys a la branca més propera a mi, no? Jo crec que hi ha alguna cosa amb què tots els que en algun moment ens hem sentit diferents, estranys, fora d'algun lloc, hem sentit que això que es diu cultura és un lloc que ens protegeix, és un refugi. Un llibre, una pel·lícula, una ficció, una fantasia sempre és un espai de refugi quan et sents diferent. És un lloc que t'acull, que et comprèn, que... Hi ha una cosa que jo la dic moltes vegades, no fa falta que tothom li agradi el teatre. No fa falta que tothom li agradin els museus. No fa falta que tothom li agradi la música. Però desconfia d'algú que no tingui cap interès cultural.
1: Però tu no tens identificat un moment de dir vaig veure Els Pastorets, que és una de les grans escoles del teatre català, el Pastorets, com podria dir qualsevol altre, i dir, ostres, vull fer això.
2: Mira, hi ha coses que sí que van ser significatives. Per mi, per exemple, al meu poble hi havia un teatre i el van tirar a terra. Ara n'hi torna bé des de fa molt poc. Però per mi... Recordo que anar al teatre o anar al cinema, jo me'n recordo haver anat al cinema amb els meus pares a Vic, a 30 quilòmetres del meu poble, no? Per mi era una festa, perquè de cop i volta era una cosa que no era habitual, no? Per mi, quan vaig arribar a Barcelona, tot allò més podia ser cada dia de la setmana, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però la meva primera afició, que jo em pensava, i fins i tot vària gent es pensava que tiraria per allà, era el dibuix, la pintura, la il·lustració. Havia pintat, havia fet aquarel·la, carbonet, oli. També era aquell típic nen repel·lent que guanyava tots els concursos de dibuixos. L'altre dia estava dinant amb una amiga, que és la que era directora de l'escola quan jo era petit, i el seu marit, la Montse i el Ramon, que són dues persones que m'estimo molt. I ella m'explicava una anècdota que jo no recordava, que jo era subscriptor de la revista Cavall Fort. També crec que hi ha alguns elements d'aquests que també et configuren molt, no? I vaig guanyar un concurs de portades del Cavall Fort, que a més em van regalar un lot de llibres i jo estava molt content, i a més em van publicar el dibuix, no? I es veu que jo li vaig ensenyar la revista dient, mira, m'han premiat, m'han publicat això i jo vull fer alguna cosa així de gran. I la Montse em diu, jo vaig pensar, pobre nano, que complicat que ho tindrà dedicar-se a qualsevol cosa cultural en aquest país, anys 80, eh? Però hi havia alguna cosa en què sentia, d'alguna manera, que alguna cosa creativa és la que m'interessava fer. Tot i que després, quan vaig arribar a la universitat, el que vaig fer va ser estudiar periodisme.
1: Bé, però periodisme cultural, que allà també vas aprendre...
2: No, però no em vaig fer mai de periodisme cultural, eh?
1: Home, tu vas entrevistar personalitats de la cultura, com per exemple,
2: sí.
1: Josep Maria, a Martirio.
0: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: otra persona amada.
1: Martirio sonant al Llapis de Memòria del Josep Maria Miró amb la seva versió del bolero Júrame, que és un bolero compost per la mexicana Maria Grever l'any 1926, i en aquest centenari d'anys, en aquests 100 anys, doncs, l'ha interpretat infinitat d'artistes, entre ells doncs, la Martirio, que crec que Josep Maria, que en part és la culpable que tu ara t'agradin els boleros.
2: Sí, i la copla, i vull dir que quina veu, quina personalitat. Vaig anar-hi... jo vaig començar, diguéssim, vaig estudiar periodisme, vaig exercir... Primer vaig començar amb mitjans locals, al 9-9 del Vallès, a Sant Cugat, a la ràdio, i llavors jo sempre intentava... jo tocava tots els temes, vull dir que més venia temes d'economia. Tenia un tema d'economia, però això és un altre tema, una mica més... És igual. Que era el meu tema estrella, no? I,
1: un tema d'economia era el teu tema estrella.
2: Sí, era el meu tema estrella, i em deien... Com és que sempre tens tota la informació abans que ningú, no?
1: I... Quin era aquest tema? Ara m'has deixat...
2: No, és igual, és un tema d'economia local, en aquest sentit. Però jo el que m'interessava és anar a les obres de teatre, als concerts, m'agradava més les coses culturals, i sempre que podia feia entrevistes i tot això, no? I venia això, contraportades al 9-9 i tal. I la Martirio, vaig anar al concert pensant... que a mi era una música que no m'interessava, que, vull dir, per desconeixement també, no? I de cop i volta em va obrir tot un món, i pensa no només que el tema de la copla ha estat present dels couplets amb espectacles com el Jo Travesti o amb espectacles que he fet amb l'Albertí, per tant em va obrir tota una finestra a una música que pensava que no era feta per mi o que jo no hi connectaria, i per tant... estem tan fabricats a partir de prejudicis, també. Vull dir que em pot agradar tant el Roger Mas amb la Copla Ciutat de Barcelona com les guitarres i la Martirio.
1: La vas entrevistar?
2: La vaig entrevistar, i em va semblar una persona... Encara fa pocs dies vaig veure una entrevista, i cada cop que l'escolto és d'aquelles persones que crec que val la pena escoltar.
1: I Eres de Sol.
2: Sí, sí.
1: Jurat del Lluvia d'Estrelles.
2: Això no ho sé.
1: Sí, ja t'ho dic jo que sí.
2: I autenticitat, i em sembla que també canta des d'un lloc. A vegades hi ha gent que és tècnicament molt bona, i en canvi no té aquesta mena de veritat, d'emoció, i a mi m'emociona molt quan l'escolto. I llavors, diguéssim, la vinculo també això a la meva època d'inicis amb el periodisme. Llavors ja vaig acabar la carrera, vaig anar a treballar a Ràdio Nacional, a Com Ràdio també, però estava bàsicament ficat en el món d'informatius. El meu objectiu era, fer periodisme escrit. M'agradava la premsa. I la segona cosa que tenia ganes era de fer periodisme especialitzat en cultura. I no em van oferir mai això, i feia butlletins de notícies, allò de bon dia, són les 10, el president del... O sigui, aquesta cosa...
1: Tens veu de ràdio? Sí,
2: bueno, també l'eduques, eh? Vull dir que a mi m'agrada ficar-me aquí davant d'un micro i escoltar hi ha gent que li fa por, i jo...
1: Ah, tot s'acostuma a un, eh?
2: Sí, jo em passa una cosa que a vegades que alguna entrevista et diu no et posis els cascos, dic no, a mi m'agrada sentir-me i tenir un cert control sobre això que es diu la veu, no?
1: I com, perdona, com és que vas decidir aparcar el periodisme i

0: que fos jo que vaig aparcar el periodisme, crec que el periodisme em va expulsar a mi. Vull dir que hi va haver un moment en què vaig sentir que allò no era com jo entenia aquesta professió i com a mi m'agradava fer-la, no? Em va tocar una època a Ràdio Nacional, amb què tinc alguns bons col·legues, però no em va tocar una bona època. Em va tocar l'època de les guerres de l'Iraq, em va tocar l'època... Recordo una cosa que a vegades m'ha fet com una mica de pudor explicar-ho i penso, escolta, aquest tipus de coses potser s'han d'explicar. Me'n recordo un dia, quan hi havia les manifestacions de la guerra d'Iraq, que jo estava a la redacció i em va trucar una persona de direcció i em va dir, t'he escoltat amb l'últim butlletí, i jo vaig dir 1 milió segons l'organització, 500 segons els Mossos d'Esquadra, 50.000 segons la delegació del govern. I em va dir, aquí només diem delegació del govern. I jo me'n recordo que li vaig dir, podem discutir moltes coses, podem parlar de moltes coses, no em pots negar, no em pots demanar que negui dues fonts. I no hi va haver discussió, però crec que allò tampoc em va ajudar molt dins d'aquella empresa, amb aquella direcció, una empresa pública, a més. Però, de cop i volta, vaig dir, totes aquestes merdes, no sé si...
1: Una empresa pública en 2002,
0: sí.
1: Partit Popular...
0: Sí, sí, claríssimament.
1: Radio Nacional.
0: Sí, sí, vull dir que... Amb una gent, després, que... Amb algunes cúpules de direcció que van ser tan afines al pensament polític de qui governava, però que quan va canviar, es van canviar d'un dia a l'altre.
1: Es van canviar el trajo.
0: Sí, sí, sí. Algunes persones molt concretes d'aquella casa, de direcció, estic parlant, ho van fer amb tot l'atreviment. Llavors, pensem també que era l'època aquella del CCOO, de l'Urdaci, vull dir que era una època, diguéssim, en què hi van haver molts casos amb aquella empresa que no eren els propis d'una emissora pública. Insisteixo, tinc amics allà, gent, periodistes professionals magnífics.
1: Fa 24 anys, d'això.
0: I fa molts anys. I n'hi ha alguns que segueixen, que han portat tots els trajos que podien portar des d'aquell moment, no? Llavors... Vaig començar a fer un doctorat de literatura catalana perquè volia fer un d'arts escèniques en el que no vaig entrar. Em vaig agafar les assignatures d'arts escèniques. Després vaig decidir que tenia ganes de provar-ho. Vaig fer les proves a l'Institut del Teatre. No vaig entrar el primer any, vaig entrar el segon i dels últims. Vull dir que a vegades sempre dic a la gent, dic, no us desanimeu amb això de les proves, no us desanimeu amb moltes coses perquè... Faig la broma i dic, els bons mai entren a la primera. Llavors, relaxa't. És una tria que són molts factors i intenta-ho. Jo vaig fer-ho dos cops. A més, me'n recordo de dos bons amics de l'Institut del Teatre que tampoc van entrar a la primera i que ens vam trobar a la segona, que eren la Cristina Clemente, el Marc Artigau i jo, que a més...
1: Potser hem de canviar les proves.
0: I llavors, els tres no vam entrar el primer any i llavors vam entrar el segon, no? I fixa't, precisament la Cristina té un recorregut important, diguéssim, amb trajectòria tant en televisió com en teatre, el Marc també, però no vam entrar a la primera.
1: Coses que
0: no passa res, no passa res.
1: Tu et podies imaginar, quan estaves estudiant a l'Institut del Teatre, el carrerot que has tingut i estàs tenint? Que tot i que això, quan t'ho pregunten, tu dius, bueno, tot és relatiu... Però jo penso, home, si tu no vius bé del teatre, Josep Maria, agafem els bàrtols, tanquem la paradeta i ho deixem, perquè, vull dir...
0: Viure bé, en tot cas, no em queixo, vist del teatre, cosa que ja és... Però és una... Vull dir que també...
1: Però jo he vist el teu currículum, i si tu no vius bé, tenim un problema endèmic.
0: Has de fer... Pues tenim un problema endèmic. Tenim un problema endèmic en el sentit de que és una professió molt difícil. Vull dir que abans parlàvem d'això del ghosting professional... que tu em dius, perdó, a dia d'avui encara pot ser que algun ull... Sí, i és una cosa que quan he parlat amb gent de dir, escolta, no vull pensar què feu amb l'altra gent, diguéssim, amb la gent que comença, si tracteu així a professionals que ja tenim una mica de recorregut. No ho pots fer a ningú.
1: I recorregut internacional,
0: a ningú.
1: No es pot fer a ningú, però entens que també la vida hi ha una jerarquia, sí. que estan per alguna cosa, i això és cert.
0: Sí, però hi ha una cosa aquí, jo no m'ho imaginava, en tot cas, perquè, clar... Quan vaig entrar a periodisme, ja em deien que d'aquells no sé quants centenars d'estudiants de cada any només en treballaríem una part molt petita. I jo vaig acabar

0: Al cap d'un mes ja estava treballant amb una empresa com Ràdio Nacional, amb totes les seves coses, i després vaig seguir fent coses. I clar, de cop i volta, quan entro a l'Institut del Teatre, em sembla que és pitjor encara que el periodisme. Dir, bueno, si, a mi em semblava que estrenar amb el teatre més petit d'aquesta ciutat ja em semblava un miracle. Per tant, no imaginava, doncs, que faria una sala gran del Teatre Nacional, dues sales grans, de fet, que de cop i volta tenia una trajectòria internacional, que tenia una sèrie de reconeixements. Però també et dic una cosa, és una carrera de fons on has de picar molta pedra, en què has de ser constant, en què has d'escriure.
1: Sí, sí, sí, però que... el 7 d'octubre qui estrena l'Off de Broadway?
0: Sí, però ho dic en el sentit de que hi intervenen molts factors, i que a més... molts factors que no pots controlar. Vull dir que clar, vull dir que hi hagi una obra com l'Arquimedes que s'hagi estrenat en 50 països, si hi hagués una fórmula perquè passés això, doncs tots ho faríem, no? Vull dir que hi ha alguna cosa amb què no saps per què una obra tan local, com he dit abans, com el Cos més bonic, connecta amb un públic ampli de geografies tan diferents. I, per tant, hi ha alguna cosa...
1: Alguna cosa hi haurà, Josep Maria. Alguna cosa hi haurà, perquè hi ha unes quantes.
0: Que no sé quina és, no sé quina és.
1: Hem arribat al final del punt de pes de memòria i has de decidir amb què acabem. Dono dues opcions.
0: Vale.
1: Podem acabar amb Without Blame, d'Ismael Lo i Marianne Faithfull, o podem acabar amb L'Àguila Negra, de Maria del Mar Bonet. En què vols que tanquem el teu llapis de memòria, Josep Maria Miró?
0: Mira, la cançó de l'Ismael Lo amb la Marianne Faithfull és extraordinària.
1: Quan dius això ja entenc que acabem
0: és
1: amb l'altra, no?
0: És extraordinària, però m'he de quedar amb una de les veus més boniques que ha donat la cançó catalana, que és la Maria del Mar Bonet.
1: Que a més aquesta cançó em sembla que et vincula amb algú que citaves abans, que és el Josep Maria Benet i Jornet.
0: Era el meu amic, en aquest sentit. El considero un mestre. Jo el vaig conèixer amb un espectacle que es deia Salamandra, que es feia al Teatre Nacional, que jo era el becari, i de cop i volta tenia davant el Benet i Jornet, que jo l'havia llegit al BUP i al COU, que per mi era dels primers autors que parlaven la meva llengua, que explicaven a gent que jo entenia, i que em deia, nano, què escrius? Et puc llegir? De cop i volta era com, t'ho imagina't?
1: Ostres!
0: I llavors vam teixir una amistat molt forta, i jo els textos, i ho he explicat a vegades, que ho trobo faltar quan acaba un text. Jo li passava amb el Pepito, i a més em feia notes, això, no, mai no escriguis això en català, això no sé què, bravo, bé, mal, això no ho entenc, ah sí, ara ja ho entenc, perquè a més et feia les notes a mesura que escrivia.
1: Pepito, això va per tu. Josep Maria Miró, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Gràcies, Jordi.
1: Gràcies per ser un dia més, oients. Ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda.

0: Tras duerme fondeada donde arroja su luz.
1: Cadena Ser.
2: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
4: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem. I no deixem de ser.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
1: Cadena Ser i Ser.

0: Avui, al balcó, com és treballar de fotògraf en una UCI de nounats. I després fem tertúlia amb Clara Blanchard, Llucia Ramis i Joan Bordeus amb l'última hora del decret d'habitatge.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Ara mateix, gran mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona, on Pedro Sánchez participa en una entrega de premis.
1: I és un dia abans que hi hagi aquest Consell de Ministres decisiu per saber si hi haurà o no mesures per frenar els desnonaments, que és el que estan demanant aquestes mobilitzacions del sindicat de llogaters. S'està negociant amb tots els partits de l'arc parlamentari el decret que ha d'aprovar demà el Consell de Ministres, que després s'haurà d'aprovar després amb el Congrés, amb el suport de totes les formacions que van participar de la investidura de Pedro Sánchez. Hi ha dues vies, per exemple, una proposta de màxims amb mesures que demanen els socis de l'esquerra, també Sumar, per exemple, o un decret que tingui el suport assegurat de la dreta, de Junts, de PNB, i que, per tant, es pugui aprovar. Entre aquestes dues vies s'estan en el moment les opcions. Què demana el sindicat de llogaters? Doncs que, per exemple, congeli el preu dels lloguers, que fixi contractes indefinits o que prohibeixi desnonaments com els de la Mari Carmen, desnonaments en el cas de que el propietari sigui fons voltor. Des de primera hora ja hi ha hagut protestes del sindicat en diferents carrers de Barcelona. I aquesta tarda, com dèiem, aquesta gran mobilització al Palau de Congressos. La principal reclamació és aquesta, que no es facin contractes temporals, però també demanen aquesta congelació de preus, regular el lloguer de temporada, suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Això deia Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
2: No ens en passarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
1: Clar, després hi han hagut aquestes mobilitzacions. L'altra banda, avui a Ser Catalunya hem consultat què opinen d'aquestes propostes als propietaris, els que tenen pisos. Demanen que no es legislin calent, empreses, diuen que si, per exemple, es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, cal temps per filar prim. Escoltem a Montserrat Junyent, que és presidenta del Col·legi d'APIs de Barcelona.
3: O defineixo molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.
1: I avisa que l'excés de legislació provoca inseguretat jurídica.
3: Tenim un cúmul de legislació, tenim unes situacions que anem reaccionant i sobre aquestes situacions, aquestes reaccions porta a legislar encara més i entrem en una dinàmica d'absoluta inseguretat.
1: Doncs, per tant, així estem en aquesta situació. Demà al matí, quan s'ha convocat aquest Consell de Ministres, i Pedro Sánchez ha insistit una vegada i una altra que demà ja hi haurà acord, hi haurà un text. A la SER avui ha explicat, per exemple, que s'està negociant que hi hagi bonificacions fiscals per als llogaters, per rebaixar de manera immediata l'esforç econòmic que han de fer per pagar el lloguer, i que també hi hagi bonificacions fiscals pels propietaris que baixin els preus dels lloguers, que són dues propostes que fa, per exemple, Junts per Catalunya. Per tant, serien dues propostes que acostarien els de Carles Puigdemont.
0: I com dèiem ara mateix, hi ha aquesta mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona. Pedro Sánchez està en una entrega de premis i allà hi ha en Ferran Dalmau. Ferran, què tal?
4: Hola, bona tarda, Anna.
0: Què ens pots explicar? No sé quanta gent hi ha plegada i què està passant.
4: Mira, aquesta hora és, com sempre, difícil de calcular. Jo diria que podem parlar ja de centenars de persones plegades aquí davant del Palau de Congressos, convocades per diferents entitats. Com sabeu, hi havia una convocatòria del Sindicat de Llogateres, també del Sindicat d'Habitatge Socialista. També hi ha persones amb indumentària de la plataforma d'afectats per la hipoteca, amb aquestes banderes, samarretes verdes, també les pancartes taronges típiques de la marea pensionista. Ara mateix estan aixecant un gran cartell als manifestants que diu expropiar els rendistes, vaga general ja. Tot plegat són, com deia, un o dos centenars de persones aquí just davant del Palau de Congressos, que coincidint justament amb el moment en què per l'altra banda, a l'altra porta, estan arribant diverses autoritats. Soc incapaç de veure des d'aquí si el president Pedro Sánchez ja ha arribat o no al recinte, però sí que es va veient com arriben cotxes i descarreguen assistents a l'entrega de premis que hi ha prevista aquí al Palau de Congressos. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra mateix estan assegurant el perímetre, sí, amb les típiques tanques que fan triangle per evitar que les manifestacions puguin avançar. Les estan tancant amb candaus per assegurar-se que ningú pugui estirar cap tanca si les coses, diguéssim, es posessin agressives en algun moment de la manifestació. Ara mateix la manifestació completament pacífica, més enllà dels càntics i les pancartes habituals en qualsevol mobilització.
0: Ferran, et sembla que t'afanegis una mica, perquè una de les preguntes que es fa a tothom és si aquesta manifestació, diríem, concentració, pot acabar a plaça Catalunya i pot acabar en acampada, que és una de les preguntes del dia. Imagino que ara és difícil d'esbrinar-ho, igual podríem parlar d'aquí una estona quan estiguem amb la tertúlia.
4: Miro d'esbrinar quines intencions hi ha, quan ha de durar aquesta protesta i tornem a parlar.
0: Moltíssimes gràcies, Ferran. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Una abraçada.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Si tout était beau,
0: jamais j'aurais moins besoin. Doncs apartem durant uns minuts aquest sarau de les protestes per l'habitatge per parlar d'un d'aquells temes que ens agrada donar veu al balcó. Tothom que ha tingut fills sap que dels primers dies, setmanes o mesos de vida dels nadons surten un grapat de fotos precioses, especials i inoblidables que omplen àlbums de fotos i s'ensenyen a familiars i amics.
1: Clar, però què passa quan, per desgràcia, els primers dies, setmanes o mesos de vida d'un nadó són a l'UCI? Entre l'angoixa i el patiment hi ha espai per les fotografies? Són moments que queden sense cap record fotogràfic?
0: Mireia Navarro i Vic Penyafel, bona tarda.
6: Bona tarda. Bona tarda.
0: Vosaltres vau tenir fills ingressats a la UCI, Mireia.
6: Sí, en el meu cas, els meus fills grans, que ara ja tenen 24 anys, uau, van néixer prematurs, i doncs sí, només néixer van quedar ingressats a la UCI durant més d'un mes.
0: Tens fotos d'aquella època?
6: Molt poques, molt poques. Es compten potser amb els dits d'una mà.
0: Clar. Vic, i en el teu cas?
7: El meu fill gran va néixer amb una cardiopatia congènita que no sabíem que tenia i també va tenir un ingrés molt curtet d'uns 10 dies, però va ser també molt dur.
0: I tens fotos?
7: Dues, fetes amb un mòbil de l'any 2007.
0: Dues i fetes amb un mòbil. De qui neix? Dits petits.
6: Exacte, sí.
0: Expliqueu-nos què vau fer per dir això no pot ser, és a dir, com us ajunteu i decidiu tirar endavant aquesta associació que té un nom preciós, Dits Petits.
7: Doncs es dona la casualitat que les dues érem fotògrafes, bueno, ens dediquem a la fotografia infantil i de famílies i teníem força clar per la vivència que havíem viscut, no?, que el potencial de la fotografia més enllà del record com a tal, sinó com a eina terapèutica o per ajudar a processar o viure segons quines experiències potser més doloroses, doncs era molt gran i volíem fer alguna cosa amb la nostra feina que estigués apartada una mica del circuit comercial i que realment ens omplís potser més a nivell personal, no?
6: Sí, sí. I vam pensar que nosaltres mateixes l'experiència que havíem viscut i sent fotògrafes no teníem cap mena, no?, de record o molt poquet record, i era una cosa que ens sabia greu, veritablement, un cop passen els anys, no? És com un forat a la teva història familiar que queda allà, i vam pensar que nosaltres podíem aportar això, perquè veritablement en aquells moments tu no hi penses en fer aquesta foto, i llavors nosaltres podíem ser les persones que arribem allà i els hi donem aquesta opció.
0: Clar, era important la vostra experiència, perquè colar-se en una UCI a fer fotografies pot semblar una idea esbojarrada, no?, quan tens els pares desesperats o patint, diríem, com quan ho vau plantejar, que us van dir als hospitals.
7: Mira, i això ho sabràs més tu.
6: Bueno, jo em moc en l'ambient hospitalari, també treballo en allà i també tenia... havia fet molta amistat amb el personal sanitari que havia estat jo, amb la meva experiència amb els meus fills, perquè veritablement una de les coses que nosaltres volem també mostrar amb Dits Petits és que hi ha dintre de la UCI, tot i que hi ha doncs moments que són de molta incertesa o de dolor, també hi ha històries molt maques que volem explicar, i està un personal sanitari allà que fa una relació també molt estreta amb les famílies. Llavors jo tenia aquesta relació amb segons quines persones de les UCIs i van picar la porta a través d'aquí. Llavors això ens ho va facilitar una mica.
0: Però la meva pregunta, o sigui, com van reaccionar? És una bona idea home, sobretot no destorbeu, com ho fareu? O sigui, quines reticències tenien?
7: Jo crec que hem tingut una mica de tot, perquè, sí, clar, vam començar només a l'Hospital Vall d'Hebron i ara estem a diversos hospitals per tota Catalunya i a cada centre ens hem trobat també diferents persones amb diferents postures sobre això, no? Sobretot hi ha potser molt recel des del punt de vista més higiènic, sanitari, de que no sigui una font de contagis o no, d'introducció de patògens, etc. Però en aquest sentit teníem molt clar que la nostra presència havia de ser com una mica una mosca a la paret, de no molestar, no tocar, etc, etc, i regir-nos per un, no, per un codi de conducta així com molt, molt, molt estricte i molt, bueno, no sé. I crec que en el moment en què això es posa sobre la taula i comencen, sobretot els treballadors de dins de l'UCI, la gent, el personal que està dins, a veure el valor que estem aportant a nivell humà, és quan tothom queda encantat, jo crec.
0: No? Com sí. saben les parelles que tenen aquesta opció?
6: Això cada centre és una mica diferent, però és el personal propi de la UCI els que els informen de que nosaltres oferim aquest servei. I són ells que ens fan d'enllaç i ens van comunicant quan tenen famílies disposades a que els hi fem les fotos, i llavors segons el centre de la capacitat que tingui anem amb una periodicitat o una altra que normalment és setmanal o potser quinzenal, i anem i fotografiem a les famílies que en aquell moment volen i poden.
0: Vosaltres vau viure-ho amb una vostra pròpia pell. Què explicaríeu d'aquestes persones, no? Mares, pares, com ho estan vivint? Què és el que noteu? Perquè això, la fotografia al final és un mirall, no? Allà una mica escanegeu l'ànima.
7: Potser el que diria és que, clar, una UCI neonatal és un espai particular, no? Potser en general els hospitals i entorns on estem cuidant a persones que no estan bé, no? Però una UCI neonatal és que tu surts del bullici de la ciutat, del teu dia a dia, i allà es frena tot, no? Hi ha silenci, hi ha penombra, i les hores passen molt lentes. Per tant, d'alguna manera, és una vivència que és molt potent, més enllà de l'angoixa, la por i la incertesa del moment, no? Hi ha aquesta humanitat, aquest vincle, aquell pell en pell, no? Aquesta calor humana que intentem captar, malgrat que estiguin aquestes famílies envoltades de màquines, no? De coses que piten, de llumetes, no? I d'intervencions que poden ser més o menys urgents, doncs hi ha moltes hores mortes, hi ha un temps que passa molt lentament allà dintre.
0: Clar, i ara m'ha agradat el que deies, Vic, d'una mosca enganxada a la paret, que no sé, estic imaginant-vos anant com gairebé de puntetes. És així, Mireia, sortejant incubadores, màquines,
6: és
0: que deies,
6: un
0: respiradors.
6: És una mica hostil, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè veritablement, a nivell tècnic, per fer la fotografia, doncs és dificultós, no? A vegades és petit, doncs, com dèiem, no hi ha llum, a vegades els nadons estan a dintre de la incubadora, tapats, amb mantes, amb cables, amb tota mena de... Llavors sí que veritablement vas parear, no? Com pots, mai no saps què trobaràs i has d'anar adaptant al que trobes cada dia.
0: I ho ressona, imagino. Ho ressona a vosaltres.
7: Totalment.
0: No? Mireu, una de les nostres col·laboradores, la balconera Regina Rodríguez Sirvent, l'escriptora de Les calces al sol, no sé si l'heu llegit, aquest llibre. Ella va tenir una criatura prematura i se'n recorda moltíssim de les fotògrafes que eren allà i van fer fotos.
8: Primer de tot voldria dir que tota la gent que fa de voluntària a la UCI de neonats són bris d'esperança que van entrant per allà a la porta. Recordo que hi havia voluntàries i voluntaris que venien a fer pell en pell per nens que els seus pares doncs, no estaven disponibles. Hi havia gent que venia a llegir contes i de cop me'n recordo que em van dir «Us agradaria que us vinguessin a tirar fotos?» I clar, a mi si em diuen si em venen a tirar fotos... Sempre he dit que sí, però bueno, bromes a part. Abans li deia al meu marit, li deia, tu te'n recordes quan ens van venir a tirar fotos? I em diu, és que jo he bloquejat molts dels records que, bueno, no voluntàriament, però molts dels records que tenim allà. I jo recordo quan van venir i dins de la precarietat estètica, òbviament, allò, no? Dins de tot el que t'està passant allà, que... estàs despullada, t'és igual el que ensenyes, el que no, òbviament, no? És com l'últim. Recordo de no... que em tiressin les fotos, ens tiressin les fotos i no... i només pensar en aquella bondat d'aquella gent que venia a fer allò.
0: Bondat. Quina paraula més bonica per definir la vostra feina. És així? Sou voluntàries.
7: Sí, és una feina voluntària.
0: És una feina, i m'ha agradat que deia precarietat estètica, no? Dic, estic despullada.
7: Sí, sí. Bueno, clar, això no ho hem dit, però a més de que hi ha cables, no? Poca penombra, etcètera, tens una dona que acaba de parir, està en ple postpart immediat, de vegades baixen directament de la sala de parts, com aquell que diu, i de vegades hem arribat a retratar el primer moment en què aquella dona, no?, pot agafar el seu fill en braços, el pot tocar per primera vegada. O fins i tot trobades, estava pensant ara, amb germans grans que els han deixat entrar a l'UCI neonatal, i també hi ha aquest primer encontre i queda retratat. Vull dir que sí, tenim l'oportunitat de documentar moments molt xulos.
0: Quanta estona esteu amb cada família?
7: Pocs minuts.
6: Molt poqueta estona, sí, perquè tampoc és això, tampoc no volem destorbar massa, i el que sí, a vegades també hi ha moltes famílies que estan molt properes en el mateix espai, i llavors mires de ser el menys intrusiu possible.
7: Clar, depèn també de qui estiguem parlant. Hi ha nadons, això, que estan dins d'una incubadora que pràcticament no se'ls pot treure d'allà, i és una cosa que no pots fer gaire res, diguem, més que fer una foto a través del vidre o del plàstic, no? Però sí, són nens que potser ja porten un ingrés més llarg, que estan un mes, mes i mig allà, i estan fent pell en pell, està tothom com més relaxat perquè aquella criatura està tirant endavant i tot va bé, doncs sí que potser pots esplaiar-te més, no? Agafa el tu, ara agafa el peu, ara la mà, gira, tomba, més o menys, perquè és això, l'espai és reduït, però sí que dona una mica més de joc.
0: Clar, jo vull saber què passa quan aquestes fotografies arriben al cap d'un temps, que amb sort la criatura ha arribat bé i està a casa. Vosaltres no contempleu, no, aquest moment? O com arriba i de quina manera us ho agraeixen? Per aquesta bondat que deia la Regina.
6: Moltes vegades contacten amb nosaltres a posteriori, fins i tot mesos després. A vegades, perquè en aquells moments les famílies tampoc no tenen el cap moltes vegades en això, fins i tot a vegades els enviem les fotos i els costa descarregar-se-les en aquell moment perquè van atabaladíssims, però després tornen a nosaltres i ens les demanen, o mesos més tard o fins i tot anys més tard ens diuen lo important que han sigut per ells aquelles fotos, per la seva família. Sí, sí, sí que ens ho diuen. I a vegades hem fet fins i tot com certs vincles també amb algunes famílies, perquè com anem amb periodicitat, nens que estan amb molta una etapa més llarga, no? Els prematurs més de 20 i poques setmanetes o així, doncs clar, si vas setmana rere setmana, doncs arribes a fer una mica de vincle amb aquella família.
0: Clar, Vic, estava pensant fa 10 anys que existeix, dins petits, igual us arriben ara fotos de nens que tenen 10 anys.
7: No
0: ho pensava, dic, clar, fa 10 anys, o sigui, algun dels nanos,
7: no
0: si heu mantingut
7: no
0: algun
7: sé si
0: vincle...
7: No sé si hem arribat a tant, però sí que de 2, 3, 4 anys enrere sí que hem tingut contacte de gent.
6: Sí.
7: O fins i tot gent que, pel que sigui, no es va arribar a descarregar les fotos o diu que no li van arribar, i ens les han estat reclamant, allò de...
6: Sí, sí.
7: Va, l'any 2017 va venir algú i dius, jo què sé, saps? Ara posa't a buscar les fotos. Per sort tenim una bona xarxa de voluntariat i un bon arxiu fotogràfic.
0: I que consti que ho feu de manera voluntària.
7: Sí.
6: Sí.
0: Que és gratis.
7: Sí, sí, sí, sí. Totalment.
0: El que s'ha de dir, perquè segurament alguna família diu, què us dec?
7: De vegades ens han sí. volgut fer donació, no?
6: Sí.
7: Però en principi és una feina altruista i que la fem doncs, per això, perquè sabem el valor que té realment la fotografia.
6: I es pot fer perquè tenim darrere tot un cos de voluntàries que estan allà setmana rere setmana i fent feina, sí, sí.
0: Tots fotògrafs professionals?
7: Pràcticament tothom, jo crec.
6: Sí.
0: Més dones, més homes?
7: Absolutament més dones.
0: Per què serà?
7: Bueno, potser perquè ressona més, no?
0: Clar,
7: la pròpia
0: sí.
7: experiència
0: no, ho dic per,
7: maternitat.
0: Ho dic perquè, exacte.
7: Sí. Però també hem tingut i
6: hem
7: tenim
6: tingut,
7: homes, eh?
6: Sí. Hem tingut, sí. Socis voluntaris, sí.
0: El valor de la fotografia, dèieu, teniu claríssim. És a dir, heu passat per l'experiència i, a més, sabeu la importància que té.
7: Sí, jo potser diria... que, clar, d'entrada no hi penses, no? Quan la gent pensa en fer fotos, pensa en moments feliços, moments, no?, dignes de recordar. I quan estàs atravessant una etapa vital així dura, amb un dol o amb un desenllaç que és incert, no sempre et planteges això. De fet, de vegades tenim peticions de famílies que en l'últim moment es fan enrere, no? Diuen, és que han pitjorat, no volem fotos. I és quan jo diria, més que mai, fes fotos, perquè és que t'ajudarà. Passi el que passi, aquestes fotos són un tresor.
0: Ara ho deies, passi el que passi, a vegades passa el pitjor. I aquestes fotos, teniu constància que han ajudat a superar el dol?
6: Sí, sí, sí. En aquests casos fins i tot són més importants, és el que deia Vic, no? Perquè aquestes fotos són molt importants com a suport per a superar aquest dol en aquell moment i més endavant també.
0: En Vic i la Mireia Navarro, en Vic Penyafiel, Mireia Navarro, moltes gràcies per ser avui al balcó. seguiu fent fotos. M'ha agradat moltíssim el que ha dit la Regina. Espero que us hagi agradat, sí, perquè sí, realment ha definit. I ara llegiu-se. Bueno, té crispetes de matinada i les calces al sol, que us la recomanem moltíssim. Manteniu viu aquest projecte tan maco com Dits Petits, que si algú està en aquesta situació, que té una criatura prematura, digueu que sí, que val la pena. Gràcies per la vostra feina i una abraçada.
7: Gràcies.

0: Què està passant? Què recollim del dia?
1: Doncs ja en marxa aquesta protesta del sindicat de llogateres davant de la Diagonal de Barcelona, una avinguda que han aconseguit tallar durant una estona els membres del sindicat de llogateres. Per tant, alerta, això és el final de tot de la Diagonal cap a Esplugues, al Palau de Congressos, on Pedro Sánchez està en una entrega de premis. Doncs continua aquesta protesta. De seguida hi anirem a la tertúlia amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Però també estem molt pendents del temps, perquè avui Protecció Civil ja ha demanat extremar la prudència davant d'un escenari de pluges molt intenses que comença aquesta matinada i que ha de durar unes 24 hores, és a dir, fins la matinada de dimarts a dimecres. Així que ens ho expliqui el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
1: 24 hores de previsió de pluges intenses, sobretot això, la costa i el prelitoral, això es manté?
2: Sí, una mica el que explicaven també aquest migdia, com passa sempre en aquestes situacions, el lloc exacte on hi haurà el màxim de precipitació encara pot variar una mica, però el destacable serà que allà on plogui més es podran superar els 200 litres per metre quadrat en 2-3 hores, i això sí o sí vol dir problemes. On és més probable, vist des d'ara, però insistint que això encara pot variar uns quilòmetres, doncs entre les comarques de Girona i Barcelona, ja a partir d'aquesta mitjanit, els vols de la mitjanit, començaran a caure xàfecs, aniran de la costa cap a l'interior, arribant fins al Pirineu. Aquests xàfecs poden ser ja molt intensos, compte la carretera, perquè poden reduir molt la visibilitat i comportar fortes ventades, però serà a mesura que avanci la tarda de demà quan tindrem les tempestes més actives i que alguns llocs, sobretot a punts de muntanya que miren cap al mar, poden quedar una mica estancades, i aquestes són les que poden ser més perilloses, perquè és les que poden generar grans acumulats d'aigua. De manera que, en general, molta precaució a totes les comarques de Girona, també a les de Barcelona i a les de Tarragona, sobretot a les muntanyes del prelitoral, insistim, a la seva vessant marítima. També cap al Prepirineu de Lleida, la pluja podrà acumular quantitats significatives, malauradament amb alguna pedregada. I tot això acompanyat d'un descens de temperatura. Demà no farà calor, però insistim, molta precaució, perquè és una situació ideal perquè hi hagi aiguats.
1: Doncs pendents dels avisos, tothom, dels mòbils i de la ràdio, també, per anar seguint aquesta previsió meteorològica.
2: Doncs vinga, ho anirem seguint el detall.
0: Gràcies, Carbó.
2: Salut.
0: I anem fins a Diagonal, al Palau de Congressos de Catalunya. I en Ferran Dalmau, sembla que han tallat la Diagonal, Ferran.
3: Hola, sí, ara els manifestants han tallat la Diagonal a banda i banda, el que genera, evidentment, un col·lapse de trànsit en totes dues direccions. Parlem ja de milers de persones, estan ocupant un tram força llarg de la Diagonal. De fet, no arribo a veure el final, molt tupit aquesta manifestació. Ara mateix aquesta és l'última hora, tallant la Diagonal, generant un col·lapse de trànsit. Pedro Sánchez encara no ha arribat aquí al Palau de Congressos. Els manifestants reunits per diferents entitats en defensa del dret a l'habitatge que protesten aquí per demanar un decret que doni solucions ja per casos com el de la Mari Carmen.
0: Gràcies, Ferran. Després ens tornem a connectar, i paciència als conductors, tant els que estan sortint per la Diagonal com els que estan entrant, que de moment hi haurà grans retencions. Anna Palet, graderia del balcó, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: Què explicaràs avui?
4: Doncs mira, avui portem molta teca. Els dilluns acostumen a ser dies tupits,
0: sí,
4: com està ara mateix la Diagonal. Molts temes institucionals. Ens ho explicarà el detall l'Albert Llimós, però hi ha una famosa sanció de la UEFA al Barça per motius d'incompliment en el fair play. Des del Barça es deia que aquesta sanció quedaria en no res, i ben bé no acaba de ser així. Ens llegirà la lletra petita l'Albert Llimós. També l'última hora de la denúncia del Barça al Real Madrid, perquè el seu president Florentino Pérez va dir que per culpa del cas Negreira, doncs moltes lligues les havia guanyat
0: sí,
4: el Barça.
0: Sí,
4: sí, l'última hora de tots aquests casos. També prèvia de la selecció espanyola, que juga demà amb 6 blaugranes. Eric García ha hagut d'abandonar la concentració, però està bé, ens donarà també els detalls el Nil Solà. I com cada dilluns, tertúlia amb els nostres narradors, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez. Avui molt centrada en la Pilota d'Or, perquè són les últimes hores per votar pel guanyador de la Pilota d'Or.
0: Palet, no té cap tot això.
4: Jo crec que no, però bueno, ho intentarem.
0: Vinga. Vés a resumir. Fins quarts de nou. Fins ara. Gràcies, Palet. I Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dilluns 28 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Taylor Swift.

0: Patient Zero és una cançó que va publicar la Taylor divendres, juntament amb tres més que ha incorporat al seu gran àlbum, The Life of a Showgirl. Divendres publicava la cançó, però aquesta matinada ha estrenat el videoclip. I com ha fet aquesta estrena? Doncs a l'estil de la Taylor, és a dir, com més gran, més gros, més impactant, millor. Primer pels actors que protagonitzen aquest videoclip, Colin Farrell i Dakota Johnson, a més d'ella mateixa.
1: Sí.
0: La Dakota Johnson fa de nòvia actual del Colin Farrell, que comença a patir una mica el mateix que li passava a la Taylor, que representa l'exparella.
1: Va.
0: I la Taylor apareix com un fantasma que la va avisant dels perills d'aquest home, i per això és la pacient zero, diguéssim, que és la primera dona en viure.
1: S'ha de fer un màster, vale, sí, sí.
2: It's like you love humiliating me in front of everyone.
3: You stutter
2: when you lie.
0: No, això és algun fragment del videoclip, però el que denota encara més que qualsevol cosa que té a veure amb la Swift raça és que la MTV ha decidit que estreni aquest videoclip a la seva gran gala anual, els MTV Music Awards, que al final són els premis de més renom en el gènere dels videoclips.
4: I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video.
0: O sigui, la gala s'atura i ella dona pas al seu propi videoclip, en una gala. I a més, la MTV s'ha inventat aquest any un nou premi per donar-li a la Taylor Swift, que és l'Artist Director Honor.
4: My absolute pleasure to introduce the recipient of the first ever VMA Artist Director Honor, my girl, Taylor Swift.
0: Que li dona la Dakota Johnson, que és l'actriu que surt al seu videoclip, no? Què et sembla?
1: Em sembla meravellós.
0: Aquest és una mica, a més, on repassen tota la trajectòria de videoclips de la Taylor, perquè la Taylor fa de directora dels seus propis videoclips. Ja se l'havia permet en dues altres vegades com a millor directora. Aquesta, el 2017, What You Made Me Do, ja li van donar un premi a millor videoclip, però aquesta matinada la Taylor ha estat una de les reines dels premis MTV sense cap mena de dubte. Aquesta cançó, The Fate of Ophelia, el videoclip ha estat el premi gros de la gala, vídeo de l'any, i s'ha convertit la Taylor Swift en l'artista més premiada de la història dels MTV, superant fins i tot a la Beyoncé.
4: I want to thank and dedicate this award to the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: I aquest gran premi l'ha volgut dedicar a la Dolly Parton en uns premis que s'han celebrat aquesta matinada i que, a banda de la Taylor, han tingut una altra reina, que és la que ha obert la gala d'aquesta manera.

0: Efectivament, no sé si has escoltat It's Mada, qui és la Mada? Pues la Madonna, com veia, va fer exactament la primera edició dels Premis de l'MTV fa més de 40 anys, també va obrir la gala, aquest cop acompanyada de la que sembla que s'hagin fet com mare i filla,
1: sí,
0: que és Sabrina Carpenter. Sí,
1: mare i filla, eh?
0: Sí, perquè ja recordes que al Coachella, quan va actuar la Sabrina, de cop va aparèixer la Madonna per actuar juntes. I a partir d'aquí han anat apareixent moltes vegades i han fet aquesta col·laboració en el tema Confessions on a Dance Floor 2, el nou àlbum de Madonna, doncs en una d'elles, que és Bring Your Love, i canten totes dues. La Madonna, que té 68 anys, ja ha fet aquesta gran actuació de 11 minuts en què s'asseu dalt d'un piano que toca la Sabrina, dalt d'una plataforma, després gira al voltant d'un cor fins que apareix un lavabo de discoteca i uns urinaris, i d'aquí surt una altra artista molt coneguda. Aquesta que esteu escoltant és la Charlie XCX. I
1: no,
0: és que
1: aquesta havia de sortir, eh?
0: Clar, aquí, aquesta passada matinada, també han estrenat una cançó, la Madonna i la Charlie juntes, que és una reedició d'una cançó que ja tenia la Madonna en aquest nou àlbum, que és Dansteria After Hours. I amb tot això, la Madonna ha estat la gran guanyadora. S'han dut 9 premis MTV i deia això.
2: It's been a while since I did one of these things, so I prepared nothing.
0: Feia temps que no li donaven un premi, que ja se n'havia oblidat. I és que el més curiós és que feia 23 anys que Madonna no actuava en una gala dels MTV. L'última actuació va ser el 2003 i crec que molta gent la recorda perquè en aquell moment va ser molt polèmica. Va aparèixer amb Britney Spears i amb Christina Aguilera, que les dues van cantar Like a Virgin, i al final es van fer un petó les tres. La Madonna el primer li fa una i després a l'altra. I llavors va ser un escàndol d'unes característiques increïbles a l'any 2003. Però és que Madonna va ser la primera artista en actuar uns premis MTV. Els primers que es van fer de tota la història van obrir amb la Madonna l'any 84, quan va cantar així Like a Virgin.
1: L'has posat una mica per mi, no? També, 84.
0: Sí, però no et sembla fort que fos la primera artista?
1: No, molt.
0: I en aquell moment ella ha explicat...
1: 84? És que...
0: Ella ha explicat que en aquesta gala...
1: La Clara vaig estar rient perquè està flipant que sigui l'any 84.
3: Guarda GB.
1: Que clar, és que...
0: Però ella ha explicat que en aquella actuació, igual ara... si veieu, la trobeu a MTV. Hi ha un moment que té un problema amb les sabates i ho intenta arreglar així amb molta classe. I es veu que ella ha explicat que a l'acabar aquesta actuació, l'any 84, el seu representant li va dir: s'ha acabat la teva carrera.
1: Per les sabates?
0: Perquè per això d'aquest show de les sabates. I li va dir això. I mira,
1: quina visió, eh?
0: Amb 68 anys, la dona més premiada. I això és una mica el resum de les dues grans divas d'aquesta gala d'MTV. Però clar, com que hi ha tantes coses, han fet tantes coses, i les gales cada vegada s'intenten ficar més artistes i més premis i tot, hi ha una cosa que ha passat molt desapercebuda, que és que ha debutat una que ens encanta, Anna, que a més ha deixat amb un pam de nas a tots els americans, que és la britànica Rey, que ha fet una actuació espectacular.

0: que a més també ha fet un homenatge a George Michael, que us recomano que el busqueu.
1: Que
0: també,
1: tu i jo l'hem vist en un concert.
0: És espectacular, la Rei sempre.
1: És meravellosa.
0: I una altra cosa que m'he fixat, que és que aquest any hi havia moltes especulacions, l'any de Lux, any dels premis. Rosalía només ha estat nominada a una sola categoria.
1: Com tu ho expliques, això?
0: Best Latin Video per La Perla, que ha guanyat Bad Bunny. No ha estat nominada a res més, a cap altra categoria de Lux. És veritat que són uns premis de videoclips.
1: Yeah.
0: I Lux només hi ha tres videoclips. Però és veritat que sorprèn. Igual ens sorprèn des d'aquí, des dels Estats Units, doncs no el sorprèn tant i no ha arribat tant Lux, però...
1: És bueno. Injust, Bordeus, o què?
2: Que Lux no... Sí. És fort,
1: que
2: la, la magnitud del que vam parlar i com i que ràpid s'ha esvaït en el temps...
1: És que tu havies fet fins i tot grans anàlisis de Rosalía.
2: Bueno, però...
1: A Ramis també,
2: A mi em sembla bé, vull dir, l'important... L'artista treballa per la posteritat. Ara estem en el rang de la immediatesa banal. Clar. Això, sí. Quan tots siguem morts, Rosalía ho petarà.
0: I no se'n recorda. Els premis MTV de
3: gràcia,
0: 2026 no,
3: no
0: recordaran.
3: Sí. Bona tarda.
1: Bona tarda a tots. Ara,
2: he de dir que si la mesura d'èxit és Taylor Swift, jo repeteixo tot el que pugui de Taylor Swift, hi ha un meme que és la música de Taylor Swift em produeix això, i es veu un pit de pollastre i arròs bullit.
1: Però què dius, Bordeaux?
2: I a Taylor Swift, en canvi Sabrina Carpenter, a favor. Sí. Fins aquí la meva crítica musical completament subjectiva i no argumentada, però estic pit de pollastre i arròs bullit.
1: Sí, o sigui,
2: escolteu els grans hits de Taylor Swift
1: de
2: davant d'un pit de pollastre i un arròs blanc bullit. Veureu que és...
1: No ho compres, no?
0: Sí, jo sí.
1: Ah, val.
0: Sí.
2: En canvi, Sabrina ens agrada. Sí.
3: Això diu molt de la generació de Swifties, diu.
1: Totalment.
3: És un bon retrat.
1: Tres anuncis. Escoltem la pregunta d'en Ramoneda i després, seguidament, la nostra tertúlia, que avui té la paraula estrella, bueno, entre dues, decret, habitatge. Ara tornem.

0: És dilluns, per tant, tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: La pregunta d'avui és molt existencialista. Te la faig ja directament. Té a veure amb la visita del Papa a França. I és, què és el sentit de la vida?
1: Bé, el sentit és una mena de necessitat en la que ens trobem tots, no? I que de seguida, i què hi fem aquí? I per què hi som? I on hem d'anar? I totes aquestes preguntes que, esclar, que no deixen de ser una expressió de la nostra pròpia impotència, no? Ens sentim descol·locats i voldríem saber alguna cosa més, no? I és cert, ha coincidit, i és el que m'hi ha fet pensar, que el Papa ha dit en el seu viatge que hi ha set de sentit. I és veritat que té set de sentit.
0: Si set, set de sentit de vida.
1: I si hi ha set de sentit, és en certa part, perquè doncs, els que pretenen donar-nos sentits, potser siguin papes, siguin governants, siguin ideòlegs, siguin el que siguin, potser tampoc troben la manera de vestir el sentit. I per això ens sentim tan insegurs a vegades, no? La paradoxa és aquesta. La vida potser no té sentit, però el sentit és necessari per la vida. Aquesta és la paradoxa en la que ens trobem. La prova és que tothom busca sentit. I clar, que a partir de buscar sentit, doncs és al llarg de la història com s'han anat inventant tantes coses, creences, religions,
0: és
1: ideologies...
0: És el que t'anava a dir, està lligat amb les religions,
1: sense dubte. Amb les religions i amb les ideologies i la búsqueda dels grans discursos que ens han d'explicar el món i que ens han... Tota la sèrie de sectes, de coses rares i no tan rares que apareixen i que van aconseguint... Mira, jo ara potser he trobat el sentit que buscava. És una qüestió, evidentment, que és una qüestió central. És una qüestió central i que no és fàcil que aconseguim contestar-la mai, entre altres coses, perquè fins ara la majoria de construccions de sentit són fabulacions més que altra cosa, no? Però potser el que hem de començar sent conscients és que el nostre sentit és que no té altre sentit que el que sapiguem construir-nos nosaltres mateixos. I és una qüestió que afirma una condició precària. Sí, potser sí, entre altres coses, això s'explica perquè som una espècie que creixem, naixem i morim en 4 dies, en comparació amb l'univers. Per tant, aquí estem flotant, buscant sentit i no sempre trobant-lo.
0: Però és sa preguntar-se pel sentit de la vida, i més ara, en temps d'ahir, potser probablement el Papa ho estava vinculant a aquesta omnipresència de la intel·ligència artificial.
1: Sí, jo crec que sí, i jo crec que efectivament pensem en nosaltres mateixos abans de que s'apoderin de nosaltres produccions nostres, que això seria lo paradoxal, és dir, que una cosa com la IA, que la que l'han construït són els humans, ens acabessin atrapant i ens portessin a perdre el més mínim sentit i control de les nostres vides. No?
0: És a dir, no en tenim prou amb el simple fet de viure?
1: Sembla que no. Alguna cosa és la IA i té una explicació, jo crec que, com ja et deia fa un moment, la nostra condició és molt precària i la precarietat es fa difícil d'assumir. I és això el que ha fet que es despleguessin al llarg de la història tants discursos que ens parlen d'un origen, d'un futur, d'un paradís, de no sé quantes coses que cada cop costa més prendre's en sèrio, però que cada cop es multipliquen més i se'n generen de més diferents i a vegades de més absurdes, encara, no?
0: Quin és per tu el sentit de la vida, Josep?
1: El sentit de la vida?
0: Per tu, que tens el cap ben amoblat.
1: Doncs, senzillament, passar pel món creant-te un espai, unes relacions, una existència i procurar, trobar-hi una certa motivació i un cert gust, no?
0: Tu les tens, aquestes motivacions,
1: en principi,
0: encara.
1: Sí, no estic desesperat buscant cap tipus de religió ni creença ni cosa d'aquestes que s'hi assembli.
0: Com venir aquí els dilluns a respondre preguntes tan importants com què és el sentit de la vida. Ramoneda, gràcies.
1: Fins la setmana vinent.

0: 7 i 46, Clara Blanchard, Joan Bordeus, Llucia Ramis. Com esteu?
1: Molt bé.
0: Quantes vegades vam dir passarà alguna cosa? Ho hem dit en aquesta tertúlia.
1: Moltes vegades.
0: I per què ningú es queixa, deies tu, Llucia, a vegades? Ningú surt, ningú fa res.
1: No, faltava el detonant.
0: Faltava el detonant.
1: Jo crec que l'altre dia vaig estar parlant amb uns activistes i em van dir dues frases que, en les quals he estat pensant molt. Una era, em va xocar bastant, hem de tornar a ser orfes. Jo em va preocupar una mica aquesta sentència. I l'altra va ser que treballen en una plataforma d'afectats per la hipoteca i llavors em varen dir que ells tenien l'esperança pràctica i no l'esperança utòpica. Perquè l'esperança utòpica és la que ens porta a la frustració i, en canvi, l'esperança pràctica és la que no ha parat d'existir des de l'última crisi de l'habitatge fins a l'actualitat. I vaig pensar que realment, i això Anna Clara ho sap molt bé, totes les entitats socials, la plataforma d'afectats per la hipoteca, els sindicats de llogateres i d'altres entitats també per el dret de l'habitatge, fa molts anys que fan feina sobre això, fan molt bona feina. I llavors ara jo crec que el que faltava era un detonant perquè tot allò que s'estava treballant fins ara surti finalment al carrer.
0: Per al·lusions, Clara.
2: Sí, jo aquests dies deien que la Olga era la nostra Mari Carmen, la Olga és aquesta persona de l'Hospitalet, que es va suïcidar unes setmanes després, de tal. I jo crec que això és més que a Ursola. Perquè és el barri del Retiro, és quan el teu cunyat, que està zero polititzat, s'entera de que hi ha un marronazo i que els seus propis fills han de marxar de Madrid. És una mica això. I el govern, jo crec que el govern ara mateix té una papeleta, té un marronazo, perquè la cosa s'ha anat tan de mare, que si ha de contentar les demandes de tot l'acte parlamentari és francament superdifícil.
0: Ara anirem a veure què li està passant al govern, que està allà a la Diagonal, tallada, anirem amb el Ferran, que Joan, una mica sobre aquesta frase.
3: Estic d'acord, sí, crec que el detonant és molt important i sempre parlem, al final, la cosa que encén i que això de capitalitzar els malestars, doncs és molt important. Fer política potser no és res més que saber capitalitzar un malestar cap on toca. Passa que a mi una circumstància que veig no és gens aixafaguitar, no? Sento un cert desassossec per això que diem, aquella típica frase de Marx de la història la repeteix primer com a tragèdia, després com a farsa, que els que hem viscut l'anterior 15M o tenim una memòria política, no tenim més remei que veure que aquest actual 15M està afectat per la memòria de l'anterior 15M. I això, vulguis que no, afectarà per bé o per mal, i la credibilitat d'aquest moviment i la gran por que tenim tots, que és que sigui cooptat, que aquest malestat sigui cooptat, i part de l'escenificació del tema de Mari Carmen i com el Pedro Sánchez ha aconseguit intentar ser ell el protagonista de la situació, activa aquesta por que fa uns anys no hauríem tingut. O sigui, llavors veurem una cosa inèdita, que és un nou moviment havent de treballar contra la memòria de l'anterior moviment i no només contra el sistema. I és difícil, perquè això es percep en l'ambient. I això afectarà moltes coses.
0: 15M, tu aixecaves ara...
1: És que en aquesta línia jo crec que això no és un 15M. Això no és un altre 15M. I per diversos motius, sí que és veritat que hi ha un paral·lelisme en el moment polític, en el govern de l'estat espanyol, etc. També en el problema de l'habitatge, però són situacions completament diferents i venen de contextos completament diferents. I per mi és la gran diferència, no? I no només això, sinó que les eines que tenen ara, clar, nosaltres el passaló ens queda super lluny. Ja han passat 15 anys d'aquelles manifestacions. No, el passaló, 15 anys, però és que
2: fins...
1: L'SMS, clar, és que estem en un altre món que fa 15 anys, això d'una banda, però és que si mires 9 anys enrere amb l'1 d'octubre, també estem en un altre món, no? Llavors, clar, aquesta memòria que sí que entenc que fa que analitzem des d'aquesta memòria, crec que no és fidel a la situació en la que ens trobem.
3: És tramposa en moltes direccions.
1: Exacte.
0: Mira, perdoneu, que després seguim amb això. Anem amb en Ferran, que està al Palau de Congressos de Catalunya. Ens deia fa uns minuts que havien tallat la Diagonal. Ferran, com està la cosa ara?
3: La Diagonal continua tallada en aquests moments. Parlem de xifres ja de milers i milers de persones, encara no tenim una xifra oficial, però parlem d'un tros molt llarg de la Diagonal tallat, tots els carrils, ple de gent, convocats diversos sindicats, diverses entitats, veiem la plataforma d'afectats per la hipoteca, Marea Pensionista, a banda dels grans sindicats d'habitatge, el sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge socialista de Catalunya i la COSAC. Fa uns minuts estava parlant la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: A dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
0: Ai, ara tenim problemes.
5: Ferran, t'estem perdent, no sé si et pots quedar o quiet o igual molt.
0: T'estàvem escoltant perfecte, eh?
5: No, ara no.
0: No, jo volia preguntar-li que sembla que Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions als periodistes i no sé, Ferran, ho intentem? Hola? No, dificultats evidents, perquè ja, com estava dient, tots els carrils de la Diagonal plens. I èxit total.
5: El que parlava Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres aquí a Barcelona, que és aquesta petició, i per això fan aquesta protesta avui, per demanar-li a Pedro Sánchez les mesures que volen que s'incloguin des del seu punt de vista en aquest decret que han d'aprovar demà, que demà quan s'aprovi serà vàlid, estarà en vigor, el que passa que després s'haurà de revalidar el Congrés, i si allà no hi ha l'acord i tots els partits hi voten a favor, després totes aquestes mesures que s'han acordat ara i que es aproven demà decauran. Entre altres, per exemple, demanaven que els contractes de lloguer fossin indefinits, per exemple. Aquestes eren les propostes del sindicat de llogateres.
0: Mira, fem una cosa, parem.

0: La connexió.
1: No, volia preguntar-te, Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions, ha fet canutasso, que diem els periodistes.
0: És que no l'hem arribat a veure entrar, clar, heu de pensar que aquests milers de persones estan a escassos 50 metres de l'entrada del Palau de Congressos, però entre la enorme quantitat de gent i que coincidia al moment de les declaracions, el canotasso, com tu deies, dels sindicats d'habitatge, amb el moment en què estava previst, en principi, que entrés Pedro Sánchez al Palau de Congressos, que era a quarts de vuit del vespre, que jo, honestament, no he arribat a veure si Pedro Sánchez ja ha entrat al Palau de Congressos. Perquè pugueu imaginar la dimensió de la quantitat de gent i de una manifestació apretada, és a dir, que a vegades les imatges sembla que hi hagi molt d'espai ocupat de la Diagonal, en aquest cas és molt d'espai ocupat de la Diagonal i tothom enganxat els uns amb els altres. Manifestació de les grosses, a més amb molt de soroll perquè la gent aixecava les claus dels seus pisos i les feia sonar a l'hora que amagava fons les declaracions i tot es van sentint com els clàxons de tots els cotxes i autobusos que estan evidentment fastiguejats per el tall immens de la Diagonal d'aquest mateix moment.
2: Clar, és veritat que el Pedro Sánchez assisteix a uns premis que són els premis de la Vanguardia que es fan al Palau de Congressos, que comencen a les 8 del vespre i entenem que hi ha d'haver president de la Generalitat, Salvador Illa, Pedro Sánchez, que si comencen d'aquí 5 minuts és possible que el president ja sigui.
1: Clar, i jo volia saber si has pogut esbrinar, Ferran, si hi ha intenció d'acampar a la plaça Catalunya.
0: De moment no hi ha res que ens faci pensar que hi ha intenció d'acampar, però sí que és cert que l'ambient de manifestació és aquell ambient de quan una cosa és viva, quan no estem parlant d'una manifestació que sembla que pugui acabar d'aquí 5 minuts i tothom anar-se'n a casa seva, sinó que hi ha aquella sensació que la gent està enfadada, amb ganes de seguir i que probablement no es quedi desconvocada i quedi en res més. No sé si en una convocatòria de noves mobilitzacions pels propers dies, en una acampada o, en tot cas, les portaveus dels sindicats, totes dues, tant del Sindicat d'Habitatge Socialista com del Sindicat de Llogateres, ho han dit, això són els camins cap a una cosa més grossa. El Sindicat de Llogateres parlava de camins cap a una vaga general. Uh-huh. El Sindicat d'Habitatge Socialista cap a canvis reals. Tot fa pensar que això no quedarà aquí.
2: Mira, Ferran, podem escoltar del Sindicat d'Habitatge Socialista a una de les representants que ha parlat.
3: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no?, de la nostra història.
1: És la Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Ferran, qualsevol cosa ens demanes pas.
0: En qualsevol novetat que pugui tenir us aviso.
1: Gràcies. Nosaltres fem una pausa. Res, tres anuncis i ens hi posem.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
5: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
6: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
7: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona, l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
8: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
9: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
10: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
11: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia.

0: 30 segons perquè siguin les 8. Aquí estem amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Tu, Clara, has estat avui a les 4 ja de la tarda. Encara no hi havia moviment.
1: Sí, perquè Pedro Sánchez porta tot el dia a Barcelona, anant fent diferents actes, anant fent un nou disseny fa
2: pel migdia. Avui és un dia d'aquests, hi ha un gènere periodístic, que és anar als llocs a veure si passa alguna cosa. Si no passa alguna cosa, no donem res, si passa alguna cosa.
0: I estava l'agrapadora, que diem, no?, el hub de Barcelona.
2: No, estava... Ah, això ha sigut al matí.
0: Al matí, sí. Després ha anat a les 4.
2: A les 4 de la tarda ha anat a veure un habitatge, uns habitatges protegits que hi ha al Poble Nou, i hi havia un dispositiu mai vist policial, i el, a més era un acte només per gràfics que podien gravar-los, i per càmeres i teles que només podien gravar l'entrada, i després la visita es feia a porta tancada, i amb tot això, els que no érem ni gràfics estàvem al final de la mansana, a 70 metres.
0: I això estava agendat, aquesta visita als pisos protegits, o és postureig pel moment?
2: A l'agenda municipal, que és la que és la meva jurisprudència, com si diguéssim, va aparèixer ahir al vespre. Jo entenc que sí, perquè si ella arribava a les 12, doncs tenia tot el dia d'activitats. Però no hi ha hagut cap protesta, només hi ha hagut un senyor que li ha dit: Pedro Sánchez, vete a Ceuta, i ja està, però no ha passat res.
0: Ja està. Què creieu que passarà? Ara, mentre sonava la publi, ens preguntàvem, va per llarg això? Què passarà demà?
3: Jo crec que sí, fa l'efecte que sí. Moltes vegades teníem aquesta sensació, no?, de que ja no hi ha les mobilitzacions que hi havia fa un temps i que no duren tant com duraven i tot això, però té... Les últimes manifestacions que he anat, ja notes que d'altres àmbits també, però que la gent comença a estar una miqueta farta. Cada vegada tenim més anuncis de mobilitzacions i cada vegada n'arribaran més.
0: Més ràbia acumulada.
3: I sí, una mica de fartament, no? Que al final, quan comença això, és molt difícil després de retirar, no? Ja no dic de revertir, perquè no és el que s'ha de fer, revertir-ho, sinó de, com a de paivagar-ho, crec que serà complicat. Però també és una intuïció, no sé. Aventura m'equivoc.
0: No, clar, és que no podem...
3: És una mica l'ambient que se respira. No, tampoc no te sabria dir res més, no? Quan vas a les manifestacions, jo crec que cada vegada són més nombroses, cada vegada són més multitudinàries i cada vegada la gent reclama més, no? No sé.
4: A veure, jo voldria que durés, però quan he parlat abans de memòria és perquè crec que el que hi ha és molta por. O sigui, molta por de... Per exemple, és molt, el moviment parla amb la consciència que ha estat cooptat en el passat i tenen molta por de, això que estan dient, no volem un decret que sigui un pedaç, sinó el decret Mari Carmen. Tenen molta por d'una cosa que ha passat, que és que l'esquerra, que és la que ha d'arreglar això, no ho arregla, i el descontentament, el capitalitza la dreta, que liberalitza el mercat, tot s'empitjora. O sigui, que si no ho empitjora, ho milloren, que ho ha de millorar, vingui una de desesperació que coopti el malestar del malestar. Per mi, aquesta és la novetat d'aquesta autoconsciència del moviment de no voler ser cooptat. I per mi tot es jugarà en això. Si ells saben, si aquest moviment sap transmetre una oposició, o sigui, sap transmetre que, això ho diuen molt, no?, que el que ara demanen, o sigui, què és un mínim o un màxim? Doncs depèn del context històric i del que estiguis disposat a sostenir, no? Llavors, tothom està de demanaran tal i llavors demanaran 10 o demanaran 100? Fins a quan seran intransigents amb aquest 100? Una vaga general es podrà sostenir? Per mi tot va de si es pot jugar amb aquesta cosa tan intangible, de tenir credibilitat que aquesta vegada s'aconseguirà un canvi real. Però, bueno, jo tinc esperança en que aquesta por del moviment, que té aquesta experiència recent, que l'esquerra no fa el que se n'espera i llavors és quan la desesperació es multiplica, farà que estiguin més vigilants que mai. Això potser pot fer que tinguem aquesta il·lusió més continguda, i almenys sento aquesta il·lusió menys continguda, no tan naïf, però si serveix perquè sigui una il·lusió no tan naïf, però molt més sòlida i molt no ens retornin a colar, no tornarem a fer d'aquesta manera, espero que vagi cap aquí. Per mi, ara, és un camí estret. Jo em costa sentir optimisme naïf i tinc molta sensació de lucidesa i de por de que ningú coopti, però i esperança que se sàpiga transitar per aquest camí tan estret cap a l'únic èxit que jo veig possible.
2: Clar, però s'ha de baixar lo pràctic. Al final aquest decret necessita una majoria parlamentària. Aquí hi ha un grup que no ho votarà si no es donen ajuts a bonificacions als propietaris, i tens el sindicat dient lloguers indefinits, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Per tant, costa molt de pensar que això... És a dir, d'entrada és exòtic, en les últimes 72 hores, veure el govern el propi Sánchez, a tots els ministres de Sumar, abrandats com si, vamos, com si no anés amb ells, com si haguessin d'aterrar com un marciano. Això ja és fort. I després, també jo crec que hi ha un factor important, que és que, i fins ara Catalunya no s'ha mobilitzat tant, es va mobilitzar el dia del desnonament de la Mari Carmen, i va haver una mani que feia patxoca davant de la delegació del govern, sí. Però clar, és que si algú et constata, tu et mires les llistes dels reis de cada partit, i si algú constata és que Catalunya ha estat laboratori, ha sigut una aldea gala de legislació en habitatge.
0: És el que anava a dir, que aquí ja tenim...
2: És que tu mires les llistes i fas xec, com si anessis en safari, vas dient, León gira fatal, perquè aquí vam tenir la 24-2015, que és la llei que impedeix desnonar els vulnerables, l'han retallat per aquí per allà el Constitucional, però més o menys segueix viva la regulació de preus, el lloguer d'habitatge, ai, d'habitacions, el de temporada, els pisos turístics, ni un mes, i si en vol ja s'ofereix cada ajuntament. Les compres especulatives no estan regulades, però estan sobre la taula. I a més, i Barcelona va demanar estudiar inclús, que això surt en alguns partits, la possibilitat de cobrar un IBI més alt en funció dels pisos que tens. És a dir, aquí és que estem 37 pantalles endavant.
3: Cito Ana Marcalpena, la periodista, que deia avui, o em sembla que ho ha dit, que, bueno, ho ha escrit, que és veritat que cal organitzar-se per protestar, però també cal protestar per organitzar-se. I m'ha fet pensar també en una mica el que deia dels activistes. Els activistes estan, que a mi, primer, de bones a primeres, me sacseja, però estan dient, no, es pot fer això des de l'antisistema. Tornem a l'antisistema. És que durant molt de temps semblava com que no hi hagués aquest sistema, antisistema.
2: Però, per exemple, per què no és... O sigui, una de les coses que no entenc que s'estigui posant sobre la taula és una vaga de lloguers.
3: Tu creus que no es posarà sobre la taula? Jo crec que sí.
2: A mi el que m'està sorprenent és que l'exigència número 1 del sindicat de llogatera sigui el contracte indefinit. Em crida molt l'atenció perquè era una cosa que no estava mai
3: no,
2: a dalt de tot.
3: No, però l'altre dia, davant de la delegació del govern, una de les consignes era vaga de lloguers.
2: Però, és a dir, perquè al final la vaga de lloguers és el que podria espantar una mica a tothom.
3: Clar.
2: És a dir, és una vaga que, és a dir, és com els primers desnonaments i la pa parant-los era una cosa que no era legal, era il·legal, impedir un desnonament, però era legítim. Ara mateix, amb el marronazo que hi ha, tampoc s'ensorraria el país i seria un toque. I hi ha hagut precedents.
0: Però la gent s'hi apuntaria a la vaga de lloguer? Sempre ens fem la mateixa pregunta.
2: Home, no estem parlant de que hi ha l'esperança, sí? L'embut i el no sé què, sí, i la cosa naïf.
4: Però és veritat,
2: si no és ara, quan?
4: Però és veritat que si tu parles amb aquesta... o sigui, és una mica desassossegador quan veus els números. I tenim, hi ha molta consciència cultural o política d'aquesta urgència, però els números de militància en aquesta mena de sindicat respecte al total de llogaters és fins i tot absurd, perquè, o sigui, té a veure amb la amb com s'han destruït el propi concepte de sindicat, que és el fet que el sindicat de llogateres es digui sindicat és el que l'està fent reflotar després d'anys de no fer política, sí. Però s'havia perdut tant la consciència, o sigui, el clima cultural havia anat a la idea de que els sindicats no serveixen per res, són corruptes, no val la pena organitzar-se, que costarà, o sigui, costarà molt tornar a confiar en la idea de sindicat. I per això, a mi, ho reconec, a mi em desassossega una mica quan veig els números, dic, tots els llogaters, o sigui, es beneficiarien de la lògica de sindicat, que és una lògica provada de l'acció col·lectiva, total, que és la que funciona contra aquesta mena de situacions. De fet, les vagues de lloguers funcionen quan tot el bloc és està organitzat i és d'un sol propietari, etc. Llavors, clar, jo crec que estem en un moment, per això parlo del que hem normalitzat i el que no, el mínim i els màxims, és que durant molts anys es va destruir culturalment la idea de sindicat i la idea d'organització col·lectiva.
0: Ja n'està costant molt.
4: I clar, i per tenir aquesta força, és que si mires els números, hauria d'haver-hi molts més afiliats i és normal que estan tantejant.
2: No és un tema d'afiliats i no afiliats, és un tema de llogaters.
4: Clar, no, però hi ha una altra cosa... Molt menys llogaters dels que semblaria raonable pertanyen a un sindicat.
3: Però, per exemple, la moratòria...
2: En silenci, que no ens sentien els oients, estàvem parlant d'amics que tenim a la mà i ara mateix, que no ho haguéssim dit mai, que a vegades és una mica el termòmetre, l'amic que va amb un BMW i és subscriptor al Financial Times i t'acaba d'enviar un vídeo des de la mà i
4: dius, hòstia... No saps quants amics que tinc són precaris, però precaris, precaris, i per pura inèrcia, això que diem cultural, que és una cosa que s'havia perdut la cultura de sindicat, no són carn de les beneficis que els hauria de donar el sindicat.
0: I no estan afiliats.
4: I no hi estan perquè és que venim d'una inèrcia que, bueno, és com en la resta de sindicats.
3: Però jo crec que això és el que està canviant.
4: Jo és el que... Quan dic d'esperança, però entenc per això...
2: No, més que res, que al final...
3: I després d'aquesta cosa de no esperar que siguin els governants els que solucionin el problema. És a dir, perquè amb tot el tema de la moratòria, això sí que va ser un gran... I varen deixar desemparats molts llogaters, no? Quan no se sabia com se resoldria, si podrien continuar...
2: I que les moratòries s'han anat laminant com un pernil. Primer agafaven a molta gent i després hi havia que tantes excepcionalitats que anava protegint cada vegada menys.
3: Però des del moment en què el llogater ja no se sent desemparat, o des del moment en què l'inquilí... Però no només el llogater, també el que estigui endeutat i no pugui pagar la hipoteca. És a dir, la persona que en un moment donat pensava estic tot sol, des del moment que veu que ja no està tot sol i que hi haurà qualcú que no sigui un governant, que no estigui dins de la política, dins dels partits polítics, vull dir, perquè són polítics igualment, però que no estiguin dins dels partits polítics, sí que el poden ajudar o el poden acompanyar, aquí és on canvia per mi la cosa. El problema que jo veig és a mi, com a persona que estic totalment institucionalitzada, clar, jo me'n recordo quan era tenia 20 anys sí que era antisistema i tenia molts amics ocupes, però ara que ja sóc una persona completament institucionalitzada, a vegades me fa com a vertigen pensar, ostres, hi ha una solució que no sigui passar pels que estan governant ara mateix? I sí que n'hi ha, ho sabem, però ens costa moltes vegades
0: això
3: de pensar
0: deia,
3: que sí que
0: parlava de la por, sí.
4: Clar, és, cal reconstruir la cultura de l'acció col·lectiva, clar, que és una cultura que s'ha destruït de dalt a baix. O sigui, nosaltres hem tingut durant anys professors d'economia amb americanes de colors dient-nos que els sindicats no servien per res, etcètera, que ens han repetit, aquestes idees, i només i l'únic que sabem de la gent que estudia l'habitatge és que on hi ha acció col·lectiva i regulació del mercat, que era el contrari que tenien els professors d'economia, és on s'ha mantingut millors condicions que aquí.
2: Però
4: ens han bombardejat amb aquesta idea, i això hi ha una desmoralització. I reconstruir això és la cosa, però clar, el que podem esperar de la confiança que tenen per demanar de lloguers, doncs hi ha un tema de múscul que, hosti, és això el que esperem que canviï, però clar, imagina't si tinguessin el 80% dels llogaters de Barcelona estigués afiliat a un sindicat d'habitatge, el que podrien arribar a amenaçar.
2: Clar, però i una vaga general tindria èxit? Perquè d'entrada aquest és un país de propietaris. És que és...
4: Això és una altra qüestió molt interessant. Sí, jo estic d'acord que... De fet, una cosa que... O sigui, el sistema, el tema de la vaga de lloguers, li interessa aquesta segmentació d'una cosa específica, perquè què era el que tradicionalment funcionava? El treball, perquè tothom treballa. El llogater és una... Però una cosa hàbil que intenten fer els sindicats de llogateres és vincular-ho. A mi m'interpel·la molt quan diuen... que no pugui pujar el lloguer si no pugen els sous, que és una manera de vincular el problema, que el problema és de sous, de transferència de la riquesa. I quan parlen de rendisme, el rendisme no té només a veure amb llogar habitatges, vol dir que si la riquesa, si la gent que té diners li surt més a compte invertir en habitatge, no invertirà en economia productiva i no et pujarà els sous. D'una certa manera és d'una lluita perifèria o de segment de població com el lloguer arribar a lo tradicional, que és de treball i de sous. Jo crec que aquesta és la via, perquè ara ja no hi ha cap lluita amb tanta energia com el lloguer, però han d'anar cap a ser el que era abans el treball, que és una cosa transversal i no només el lloguer.
1: Però fins i tot en aquesta lluita que ho plantegen de això, per la vaga de lloguers, vaga indefinida, però exactament les mesures com a tal que plantegen, hi ha consens amb això? Són mesures que es poden aplicar? Es pot pensar que funcionaria una vegada de lloguers perquè siguin aquestes mesures? Perquè pensem, contractes de lloguer indefinits o congelar totes les pujades de lloguer.
0: Les bonificacions fiscals, els propietaris.
1: Però fins i tot pensant en que per molta lluita que hi hagi, és viable veure que aquestes mesures acabin sent realitat, tenint en compte l'aritmètica parlamentària, el que s'ha vist fins ara. Veieu viable que fins i tot arribant en aquest extrem de que hi hagués una vegada de lloguers es puguin aprovar aquestes mesures?
2: Que totes les pugui votar tothom, jo no ho veig viable.
3: No, segur que no passarà.
1: És a dir, la lluita per arribar
4: no, però
1: a on al
4: aquí,
1: final.
4: Però,
1: no?
4: Per això a mi al final aquesta cosa d'entendre el que és normal i el que no, a mi només em funciona quan em fan comparatives amb altres sistemes. I clar, tu sempre tens aquesta mena de desemparament davant d'algú que diu això matarà el mercat o això és no matarà el mercat. Però per mi no hi ha la mateixa qualitat en els que diuen una cosa els que diuen l'altra. Els que diuen que això matarà el mercat de lloguer mai et parlen de Viena, Singapur o de models. O sigui, en canvi, el Javier Gil que t'està parlant allà a Sol t'està dient que els llocs on funcionen, com Alemanya, França o això, hi ha un sistema molt més regulat que aquí. En canvi, els que diuen que si aquí regulessis una mica el mercat s'esfondraria, m'ho diuen d'una manera com em van dir que no hi havia alternativa que a retallar, a rescatar els bancs.
0: No? Teoria econòmica, no?
4: Profètica. per mi, l'únic que m'ajuda amb aquesta esquizofrènia és la comparació i la gent que ho ha estudiat. I jo no veig la mateixa qualitat en els arguments d'uns d'altres.
3: No, però fixa't que, a més a més...
4: políticament no hi ha res a fer perquè ho votin. Això és guanyar la gent per una majoria diferent a la que hi ha
3: ara. Però és que les manifestacions no només van persones que tenen directament un problema amb l'habitatge actualment, no? Hi ha problemes amb el turisme, hi ha problemes amb altres sectors, no? De feina, amb altres sectors. O sigui, ara mateix és veritat que cada vegada aquestes manifestacions són més plurals. I abans estaven més atomitzades.
2: Perquè el tema s'ha tornat tan de mare que afecta tots els districtes.
3: Exacte, i al final és això, i a la ciutat sobretot, que tenim la meitat de la població que viu de lloguer, pràcticament, no? És a dir, que les grans ciutats. Llavors, clar, cada vegada hi ha més persones que se senten afectades per aquest tema. I no només per aquest tema, per d'altres, que aprofiten que hi ha cada vegada més mobilitzacions per també fer la seva protesta.
2: Clar, aquí hi ha també un risc, que és a quin nivell de concreció baixa aquest decret, no? Perquè és a dir, de la proclama de renovació automàtica de contractes, sí. I llavors començaran, sí, però si ets gran tenidor, si no... És a dir, que xutin la pilota, que és el que ens tenen acostumats els polítics de tot l'arc parlament, ho xuta, i hi haurà un reglament d'aquí un mes i no sé què, 10 mesures amb 4
3: interaccions. Però això no servirà.
0: Hi haurà escletxes, per
3: no servirà. Muscular,
0: i després els jutges, i després poden passar mil coses.
1: Però i tampoc hi ha hagut acord fins ara amb quines són les mesures que solucionarien el problema de l'habitatge. És a dir, perquè fins i tot quan es plantegen, fins i tot cada partit o cada sindicat en planteja de diferents.
2: I que tot el que ha passat, és a dir... Jo parteixo de la base que la gent en general no es queixa per bici. És a dir, quan aquí es va regular el lloguer, el sindicat no va parar. Si no regulem el lloguer de temporada, no regulem el lloguer d'habitacions, això serà un coladero, serà un coladero, serà un coladero, i els altres, bueno, ja ho farem. No s'ha fet, i al final la legislació catalana ha aconseguit refredar preus, però el llogar un pis ara mateix és pitjor que mai.
1: Impossible.
2: És una llei, és com quan hi ha una llei laboral que beneficia qui té contracte, però com estiguis buscant curro, oblida't.
1: L'oferta
2: perquè ningú et contractarà, sí. Perquè s'encareix l'acomiadament i tot això. En aquest cas, sí, per desgràcia, i una de les coses, quan dius tu els països serios, és dotar d'uns cossos d'inspectors brutals que ningú
0: això
2: pugui...
0: Això t'anava a dir, és que amb el Palomera fem un tip de dir si està regulat les habitacions i trobes pisos a l'Eixample que té 10 habitacions, un pis de 10 habitacions, cada una val 800 euros. Això què vol dir? Que el pis... val 8.000 euros al mes, evidentment que no pot superar la suma de les habitacions al preu del lloguer.
2: Bueno, si l'anterior contracte era 8.000, vale, si no...
0: Clatallos. Impossible. On estan els inspectors?
4: Clar, és que amb això que diu el Joan, per mi és important... El que sempre explica el Palomera és un bon exemple d'allò de la mesura del 30%, que al final tu no pots mesurar les mesures... O sigui, una mesura és exitosa si tomba el capital que s'hi oposa o fracassa si guanya el capital. Llavors, és diferent si guanyen uns o uns altres. I aquí el que tens és... a certs actors que estan esperant que aquestes mesures fracassin per dir que fracassen.
3: Clar.
4: I llavors fer una contrarrevolució. Aquest tom és el que ens té tots una esquizofrènia de això funcionarà o això no, i depèn molt de la serietat o quines mesures. Aquí, per això dic que és tan important un actor, com el que deia també la Lucía, no necessàriament partidista, però que aguanti un compromís amb
0: temps,
4: unes mesures concretes i un temps, i per això cal un relat molt fort, molt ben explicat, molt emocionant, però també molt racional i amb moltes mesures concretes. I aquesta és la feina que estan fent. Però el que hem de ser conscients és que això de les mesures que funcionaran o no, no és neutral. Hi ha gent que està esperant que si fracassen per proposar-ne unes altres, i en canvi, si s'aguanta, sí que és aguantar el que les farà bones o no, i és l'acció col·lectiva el que les farà bones o no. No és teoria econòmica en el buit. I això depèn molt, al final, d'això, de l'acció col·lectiva i de... què puguin aguantar. Per això a mi m'agrada aquesta lucidesa que veig en els moments que està tothom a la casalta intentant parametrar, volent que no els tornin a cooptar, però el panorama polític, com deia la Clara, és que no és especialment inspirador, i hem d'anar al panorama organitzatiu, no polític. Però clar, podran aguantar. Què tenim de l'anterior? El record de l'anterior vegada és que el moviment es va vincular tant a un partit que
3: sí,
4: va decebre tant...
3: Sí, clar, que és el problema.
0: Ja va néixer Podemos.
3: I per aquí hi ha tanta comparació amb el 15M. I jo crec que no.
2: Exacte.
3: Sí, exacte.
4: I aquí és on per mi se la juga tot. Si hi ha aquesta vinculació o hi ha una altra cosa,
3: clar,
4: que sigui capaç d'aguantar des de fora i tenir credibilitat. Per aquestes mesures o no mesures depenen de la credibilitat de fora.
2: També hem de pensar que en una negociació tu vas a màxims, no? Per tant, aquí tothom deu estar anant a màxims i tothom...
0: El màxim és expropiació. No. Que això ja no ho deia ni els sindicats.
3: No, però aquí no, sí, hi ha... sí. Ah, no, no, a Madrid es diu, expropiació.
0: A Madrid es diu expropiació.
4: A
3: Vallecas diuen expropiació.
2: A Vallecas diuen expropiació, però és que a Catalunya tenim la llei d'habitatge del 2006 que preveu l'expropiació de fruit d'habitatges buits o amb ús anòmal. Vull dir que a Vallecas... tenen un govern que no està molt per la labor,
3: no,
2: i
3: no,
2: algú
3: sí,
2: l'ha
3: sí.
2: votat. És a dir...
3: Hosti, Vallecas tot... és la resistència.
2: Va, ja, però vull dir que al final... no?
3: Sí, el que te diuen ells és que amb governs més progressistes que el de Madrid, ells han aconseguit moltes més coses des d'aquesta acció, des dels sindicats i des de la PA i tot això, que moltes vegades s'aconsegueixen a través de...
2: Bueno, però estàs anant a parar les coses, a parar hòsties. No, és com aquí, els blocs
3: és
2: organitzats.
3: És com tornar a l'època Ocupa, de quan Ocupa no volia dir el que és ara, no? Quan Ocupa era un sinònim d'activisme i la gent vivia com a Ocupa i no... Però d'una forma completament normal.
2: No entenc per què no es prioritza el veto absolut, perquè ja fem tard, però el veto a la compra que no sigui per viure, perquè és que és la mare de tot.
3: Seria bàsic.
2: És la mare de tot.
0: Però és que tu has dit la frase, hem fet tard.
1: Però perquè un professor d'economia dirà que si fas això ningú ocupa...
2: Vull dir, aquí estem fent tants d'Ulia, però guanyen sempre.
1: Exacte, llavors un professor d'economia dirà no, perquè això acabaria amb el mercat i tot plegat, i llavors...
3: La gent no podria llogar.
2: Però el mercat ja sabem què passa amb el mercat. Amb aquest mercat ja ho sabem. Anem a provar una altra cosa.
0: Cosa.
2: I si aquest mercat s'ensorra...
1: Per això la comparativa històrica i de llocs és tan més important que aquestes intuïcions i aquest espantar la gent.
2: Deixeu-me dir això, sisplau, per favor. Hem d'anar a les causes de les coses. Hem d'anar a les causes. Hi havia un article preciós de l'Andreu Missé.
0: Sí, l'he llegit.
2: És
0: el
2: brutal,
0: País.
2: Que és un periodista d'economia que per mi és molt bo llegir el que escriu, i ha escrit una tribuna que diu les leyes que dieron alas a los buitres. I una de les frases més guais, el tio es dedica a repassar tot el que s'ha legislat des del Congrés dels Diputats que ha donat ales als buitres. I diu, no deberíamos escupir al cielo. Las rapaces no llegaron aquí por casualidad. I llavors diu que la situació d'ara és explosiva i va repassant tot de lleis que es van aprovar al Congrés que es peten el Codi Civil, la Constitució i la Declaració de Drets Humans de Nacions Unides. Llavors, doncs
1: i quantes
2: això...
1: són del PSOE? Les tantes.
2: Sí, però comencen després de la bombolla amb Aznar.
1: Jo havia llegit la primera dels 80 d'un ministre del PSOE.
2: No, però com es va permetre que els fons voltor compressin les carteres de deute de la gent que entregava el pis i les claus,
0: sí,
2: al principi, després ja et podies quedar amb un lloguer social, per un 10 o un 5% del cost. Com el Tribunal Constitucional es va dedicar a tombar lleis. És brutal.
1: Que el Rajoy va redefinir llarg termini de 5 a 3 anys en plena crisi, també. Va.
3: Això va ser...
2: Alfombra vermella, les ofinis...
1: Això és brutal.
3: Brutal.
0: Sí, important fer hemeroteca en aquests dies. Hem d'acabar. No hem parlat de la bola negra. Qui l'ha vist aquí?
3: Jo no.
1: Bastant percentatge. Jo. Però Llucia no volia que li féssim spoiler. Cosa
0: per això, que no podem dir res.
1: Ens ha agradat, no? Bastant? Una mica o què? Com que ens ha semblat?
2: A ratos, sí.
3: A ratos, només.
0: A ratos, va, per la propera tertúlia, Joan.
5: No, deixa'm dir que el Servei Meteorològic ha actualitzat la situació de les pluges intenses per demà, és a dir, a partir d'aquesta matinada, i s'eleva el risc de 5 sobre 6, és a dir, no és el màxim, però gairebé, especialment a la zona del Barcelonès. Les comarques són el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Penedès, Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, amb precipitacions que poden arribar a més de 100 litres per metre quadrat amb tempesta. Per tant, avui ho han explicat els de Protecció Civil a partir de la matinada, però especialment cap al matí a primera hora fins al migdia, pendents de la ràdio i també de les possibles alertes que hi puguin enviar els mòbils, que ara mateix no estan previstes encara aquesta hora.
0: Per aigua, demà, canoa, fins i tot, per arribar als llocs. Sara Blanchard, Bordeus, Ramis, moltes gràcies. Estàs apassionada avui, la cosa.
1: Apunteu-vos a un sindicat. Qui ho ha dit, això?
0: Dos anuncis i l'Oriol Soloé ens resumeix el dia en 5 minuts i l'Anna Palet a l'agradaria. No us desconnecteu, sobretot.

0: valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
3: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas, la buena comunicación tiene alas.
6: És dilluns 28 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
7: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
6: A poques hores que el Consell de Ministres aprovi un decret clau per regular l'habitatge a tot Espanya amb possibles canvis en la renovació de contractes, els desnonaments i l'activitat dels fons d'inversió, una gran manifestació agrupa centenars de persones a Barcelona. Mobilització a la zona alta de la Diagonal, on Pedro Sánchez, que ha passat avui tot el dia a la capital catalana, participa d'una entrega de premis. Anem ara cap allà per veure com estan les coses. Allà hi és el Ferran Dalmau. Bona tarda.
8: Bona tarda. Milers de persones protesten ara mateix davant del Palau de Congressos de Barcelona, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez a l'edifici per participar a l'entrega d'uns premis. Reclamen solucions reals en matèria d'habitatge. Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres.
9: Hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
8: Ara mateix els portaveus del sindicat estan fent crides a les persones que continuen aquí aplegades, demanant que s'apliqui ja el tractat Mari Carmen. Un dels moments més emotius de la protesta ha estat quan totes les persones aquí presents han aixecat les claus de casa seva i les han fet sonar just en el moment en què s'esperava l'arribada de Pedro Sánchez a l'edifici.
6: La manifestació ha agrupat 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Mentrestant, Sánchez continua treballant per sumar les majories necessàries al Congrés dels Diputats per tirar endavant el decret d'habitatge. Els partits catalans són clau perquè es pugui aprovar al Parlament espanyol i també Junts i el Partit Nacionalista Basc, que tenen una posició més conservadora. Laura Pons, totes les mirades estan posades de nou en els de Puigdemont.
10: Sí, protecció davant dels desnonaments i pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer, fet que permetria als llogaters quedar-se durant 2 anys més on viuen amb les mateixes condicions. Són mesures, però, que segueixen sent insuficients per sumar, que exigeix que el decret també permeti expropiacions a fons d'inversió, per exemple. Així que ara estem aquí, el PSOE fa equilibris i va incorporant les demandes dels grups, intentant a la vegada que cap d'ells es despengi.
11: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
12: Serem allà on sigui el sindicat de llogateres i llogaters. Aquesta serà la nostra posició.
13: El gobierno ha vuelto a tomar la decisión de primero negociar con Junts.
10: Són paraules de Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Tito Morano de Podem. Són hores clau, negociació contrarrellotge d'un decret que s'haurà de convalidar al Congrés en un màxim de 30 dies.
6: Més temes del dia d'avui. La defensa de Jonathan Andic s'escudarà en el notari de la família i en l'advocat Miquel Roca per desmuntar el suposat mòbil econòmic del crim d'Isaac Andic. Els advocats del fill han citat com a testimonis a una sèrie d'empleats per demostrar que l'herència no estava en joc i que, per tant, Jonathan no tenia motius per matar el seu pare a Montserrat, Andrea Villoria.
14: Exacte, el primer testimoni que proposa la defensa és el notari d'Isaac Andic, amb qui cada any actualitzava el testament. Volen que desmenteixi el rumor que Isaac Andic es plantejava desheredar el seu fill. També han citat 2 responsables del Family Office que controlaven el patrimoni de la família perquè puguin acreditar que el magnat es reunia amb els seus fills en sessions per concretar el rol de cadascun, els negocis i el futur de la fortuna. El nom més conegut, però, és l'advocat Miquel Roca, que va assessorar Isaac Andic en la creació d'una fundació filantròpica. La defensa espera que serveixi per aclarir que els canvis al testament no afectaven a les expectatives econòmiques dels fills.
6: I el turisme ha caigut aquest estiu en determinades destinacions de l'interior de Tarragona per culpa del canvi climàtic. Els responsables del sector ho atribueixen a la calor extrema que hem tingut aquests mesos, que limita molt a l'hora de fer activitats a Valldalgo.
15: A Montblanc, la xifra de visitants ha estat de les més baixes dels darrers 25 anys. Han caigut un 15% les consultes a l'oficina de turisme i el seu responsable, Joaquim Caral, té molt clar que és per la calor.
16: Que aquesta tendència de cada vegada estius més calorosos ens porten a menys visitants. Notem que ha caigut, doncs, amb xifres comparables a l'esclat de la crisi del 2009.
15: Quelcom semblant ha passat a determinats municipis de l'Ebre. Els experts de la URB en la matèria, però, ho relativitzen i creuen que hi ha molts altres factors a tenir en compte.
6: I l'Hospital de Can Ruti ha estrenat una tecnologia pionera a Espanya que permet veure el cor des de dins en tres dimensions i en temps real mentre fan intervencions sense haver-hi d'entrar. Per entendre's, és com si els metges tinguessin els ulls dins del cor sense fer cirurgia.
17: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
6: És la doctora Victoria Delgado, cap de la secció d'imatge cardiovascular dels Germans Trias. Amb aquesta notícia arribem a 9:15.
7: El dia en 5 minuts.
0: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

quarts de nou del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 28 d'octubre. Des d'ara i fins les 9 de la nit, tot l'esport a Ser Catalunya. Tenim molta teca, les últimes hores de la sanció de la UEFA al Barça, la denúncia del Barça al Madrid, els partits de seleccions que juguen aquesta nit i Luis de la Fuente i Fabián fent campanya per la pilota d'or a la prèvia del partit de demà. Comencem.

0: Dilluns també de molta teca en novetats judicials i institucionals del Barça, així que ja ràpidament saludo a qui n'està pendent del minut a minut, Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: T'ha tocat un dilluns, especialment dilluns, avui, amb els temes institucionals i judicials.
1: Ben carregat, però ja està bé.
0: A veure, comencem, si et sembla, per la UEFA i la famosa sanció al Barça per haver incomplert normes de fair play. Una sanció que en quin punt està ara mateix, Albert?
1: Doncs ho hem de matisar, perquè el Barça sempre havia assegurat, sobretot en els dies previs i posteriors a l'Assemblea, que no seria sancionat per la UEFA, que ho havia acordat, però perquè havia creat un mecanisme econòmic, un préstec subordinat, i que li evitava que es pagués aquesta sanció, la segona part de la sanció de 45 milions que estava pendent de resoldre's. Però hem parlat amb les tres parts implicades, Federació Espanyola, UEFA i el propi Barça, i aquest préstec no serveix per evitar la sanció, sinó per obtenir la llicència per jugar a competicions europees, que és molt diferent. Per jugar a Europa s'han de complir una sèrie de requisits, des dels esportius com també legals o financers, i un d'ells era millorar la situació de patrimoni negatiu que té ara mateix l'entitat, de 168 milions negatius, per això no evitava la sanció. Per tant, hores d'ara, el Barça encara té pendent una part d'aquesta sanció que va acordar l'any 2025. Hi havia dos objectius. El primer, no superar 5 milions de pèrdues la temporada 25-26. Això el Barça ha fet els deures i no serà sancionat per aquesta part, que era la meitat, 22 milions i mig, però queda la segona part d'aquesta possible sanció, el segon objectiu del Barça, que era compensar les pèrdues que van portar la Comissió de Control Financer de la UEFA a sancionar el club català. El Barça tenia 3 anys per compensar-ho, i en funció dels resultats econòmics d'aquesta temporada, doncs veurem si eixuga aquestes pèrdues i, per tant, no és multat. Una multa, per cert, que si excedia els 20 milions d'euros de pèrdues podia també comportar problemes per inscriure futbolistes.
0: Doncs aquests deures econòmics té el Barça. Avui, per cert, Albert, un dia en què has començat al matí a la Ciutat de la Justícia amb una declaració relacionada amb el cas forènsic. Declarava l'excap dels serveis jurídics del Barça, Romà Gómez Puntí. Amb quines conclusions d'aquesta declaració?
1: Sí, era un dels tres investigats que declarava aquest matí a la Ciutat de la Justícia, al jutjat número 16 d'instrucció de Barcelona, i sobretot les mirades posades en Romà Gómez Puntí, que ha dit que la directiva de Josep Maria Bartomeu era qui va donar llum verda al final als honoraris d'1,7 milions que va rebre l'advocat de l'expresident del Barça, de Josep Maria Bartomeu, José Ángel González Franco, qui va participar en l'acord de conformitat del que recordem era el cas Neymar, aquell cas que va acabar amb el Barça admetent dos delictes fiscals i pagant 5,5 milions a Hisenda. Davant del jutge, Gómez Puntí ha assenyalat que ell no va decidir l'import de la minuta que va cobrar aquest advocat González Franco, ja que això venia validat per la junta directiva de Bartomeu i la cúpula executiva. Per tant, s'ha expulsat les responsabilitats l'excap dels serveis jurídics del Barça. Recordem-ho, González Franco era l'advocat particular de Bartomeu durant el cas Neymar. L'expresident i també el Sandro Rosell estaven acusats de corrupció. Finalment, el Barça va admetre dos delictes fiscals dels exercicis 2011 i 2013 i van quedar fora de qualsevol responsabilitat tant Bartomeu com també Rosell. González Franco va acabar cobrant 1,7 milions, tot i que, segons l'escrit de denúncia que va presentar la Fiscalia, no havia aparegut el seu nom en aquest acord de conformitat que va generar el Barça amb la Fiscalia. Finalment, doncs, el Barça va esgrimir, i era l'argument que sempre havia defensat Bartomeu, González Franco havia permès estalviar al Barça 14 milions d'euros, ja que inicialment la Fiscalia li demanava 20 milions d'euros de multa, i en base a aquest estalvi, aquests 14 milions que va estalviar-se, l'advocat va endur-se un 10% d'aquesta quantitat, que són aquests 1,7 milions que va endur-se González a Franco.
0: Estarem pendents d'aquestes declaracions i els oients recordaran unes declaracions, recordem, del president del Madrid atacant al Barça i a la Lliga.
2: Yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas.
3: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats. Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal.
0: Què en sabem? Quina és la novetat d'aquest cas?
1: Doncs que ja s'ha fixat, en aquest cas ho ha fet un jutge, el proper 25 de novembre, la celebració d'un acte de conciliació entre l'entitat blaugrana i el president del Real Madrid. Recordem-ho, que aquests actes de conciliació són el tràmit previ a la presentació d'una querella criminal per part de la part afectada. En aquest cas, el Barça considera que Florentino Pérez va calumniar la institució catalana, es va presentar un escrit el passat mes de juny i ara doncs s'haurà d'anar davant d'un jutge per si en un cas Florentino es tira enrere de les seves declaracions o si bé continua mantenint el que va dir, llavors obriríem la següent fase, que seria anar a un judici, en aquest cas després de la presentació d'una querella criminal per part del Barça. Però de moment el primer pas és aquesta cita del proper 25 de novembre en aquest acte de conciliació entre el Barça i el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
0: Del Club Blanc. Doncs amb això crec que ho tenim tot, Albert, però si hi hagués qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó. Gràcies i a descansar.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Aprofito també per recuperar les declaracions d'Antonio Escudero, del vicepresident del Barça, a l'Aquí Girona, aquest matí preguntat per si és possible que la final del Mundial 2030 es jugui al Camp Nou.
4: Home, a nosaltres ens agradaria molt. Jo crec que sí, és possible. Jo crec que les autoritats esportives del món estan per la labor. Crec que el Barça ha fet un gran esforç, tindrem un gran estadi i jo crec que toca, i jo crec que sí que se pot.
5: Teniu inputs de que pot ser el Camp Nou?
4: Sí. Podria ser ja un percentatge molt elevat que sigui.
0: Doncs s'ha mullat i molt Antonio Escudero, donant possibilitats al Camp Nou de ser la seu de la final del Mundial 2030. Això perquè, pel que fa a la parcel·la institucional del Barça, però estàvem pendents també en l'esportiva d'Eric García. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Confirmem que Eric està bé, que tot ha quedat en unes molèsties lleus, no? El genoll?
6: Sí, sobretot un tema de precaució. És veritat que anava a ser titular en el partit contra Anglaterra de Wembley, però va sentir aquestes molèsties que, de fet, apunta al seu entorn, que ja sentia des de feia alguna setmana, que en aquest moment li van anar en augment, i és per això que Eric va decidir avisar, advertir el cos tècnic de la selecció espanyola, quedar fora d'aquest partit després de les proves que li van fer al tornar a la Roza. Es confirma que té un petit edema al genoll esquerre, però per precaució, després d'arribar a l'acord entre Federació, Barça i el propi futbolista, es va decidir que tornés a la disciplina del Barça. Ahir al vespre va arribar a Barcelona, avui ha passat per als serveis mèdics del Barça a fer una nova revisió i a mirar, a dictaminar quin és el pla específic que seguirà aquests dies, però, com dic, són només unes molèsties. I el que està previst és que, sense cap mena de dubte, pugui jugar contra el Getafe en aquesta setmana, que l'equip de festa haurà de fer recuperació i a partir d'ahir treballa específic perquè solucionar aquests problemes del genoll, que, com dic, són les molèsties que no són importants, però que sí que són molestes. Per tant, intentar jugar sense dolor, que és més o menys el mateix que li passa a Joan Garcia.
0: Has fet també l'exercici d'agafar la calculadora i anar sumant els minuts que acumulen els jugadors blaugranes, que no són pocs i els tenim bastant repartits pel món. Com surten els números de moment?
6: Doncs mira, de moment els números amb Joao Cancelo, que ha jugat dos partits Portugal, són clars, 180 de 180. Per tant,
0: No se li ha estalviat ni una estoneta.
6: No se li ha estalviat ni un petit esforç. En quant a Adeyemi, que per cert també tornarà a Barcelona, recordem que Adeyemi estava convocat per disputar el tercer i el quart amistós amb Alemanya, que Jürgen Klopp va fer aquesta idea innovadora de convocar 23 futbolistes per dos partits i 23 futbolistes pels dos següents. Finalment Adeyemi, per una baixa, va entrar a la primera llista, ja ha jugat 75 minuts en el partit d'ahir, 79 en el partit d'anada, per tant en el primer partit, per tant, Adeyemi, que també tornarà a Barcelona demà, partit d'Espanya, el 7...
0: Aquest és el que ens preocupa.
6: Sí, aquest és el que ens preocupa, sobretot perquè en el primer partit, evidentment, doncs Eric i Fermín no van jugar a minuts, Pedri només en va tenir 20, s'ha de veure si Espanya fa canvis o no. En tot cas, varis futbolistes del Barça que van jugar 90. A mi em preocupa Espanya, perquè n'hi ha molts, però sobretot em preocupa Rafinha, que demà a les 12 del migdia jugarà contra Austràlia, que en principi les informacions que apunten des de Brasil diuen que Ancelotti el posarà a jugar davant de centre, l'altre dia ho va fer la banda, va jugar 95 minuts, ho va jugar absolut tot, per tant s'ha de veure què és el que passa amb Rafinha, que és per qui tothom té més por per als antecedents que hi ha. Gordon, que també ha de jugar, i Livakovic, que té dos partits per jugar contra Espanya. Nations League és porter, no preocupa segurament tant, i després hi ha els casos de Marc Bernal i de Xavi Espart amb la sub-21, aquests però només tenen dos compromisos, no jugaran fins al dia 1.
0: Doncs Nil, moltíssimes gràcies, seguirem pendents dels internacionals i qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
6: Perfecte, fins ara.
7: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: De la tarda sona la sintonia, l'himne de la Nations League. Podria haver sonat ja abans, però aprofitem per fer-ho ara perquè, Josep Pons, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: En res, menys de 4 minuts, han de començar un bon grapat de partits corresponents a la segona jornada d'aquesta Nations League. I en què ens fixarem, especialment?
8: Doncs entre els més destacats, ja els del grup A de la Lliga A de la Nations League, hi ha un Turquia-Itàlia, les dues seleccions que van perdre en aquesta primera jornada de la Nations. Turquia, que va perdre contra França, i Itàlia, que on s'estrenava Roberto Mancini com a seleccionador, va perdre contra Bèlgica. Per tant, la selecció turca amb Arda Güler i la italiana es jugaran guanyar els primers 3 punts d'aquesta Nations League. I a la mateixa hora també es juga l'altre partit del grup, un Bèlgica-França bastant atractiu, on Zinedine Zidane ha decidit donar descans a Koundé. El futbolista del Barça no entra a l'11 titular, sí que ho fa Camavinga, i jugadors belgues i francesos lluitaran per ser líder d'aquest grup A.
0: Recordem que ja no hi és Kylian Mbappé perquè es va lesionar el genoll. Per tant, Zidane, que a banda d'haver perdut a Mbappé, decideix donar descans al lateral del Barça, Jules Koundé, que va ser titular al primer partit. A tot això, demà, ho estàvem explicant, Espanya-Croàcia, 9:15 a Sevilla, al Sánchez-Pizjuán. Han parlat res, fa qüestió de minuts, tant De La Fuente com Fabián. Què han dit?
8: Ha parlat primer el seleccionador, confirmant el que ens explicava ara Nil Solà, que Eric García no té cap lesió greu i que hauria pogut jugar alguns dels dos partits restants, però que han preferit que es recuperi a Barcelona.
9: Nosotros, en ese comentario que siempre hago al hilo de la salud de los futbolistas, otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club, a recuperar en perfecto, sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia.
0: Treu pit De La Fuente de la gestió de minuts a Eric García. Després també ha explicat que el següent partit no l'hauria pogut jugar de totes, però que si s'hagués volgut forçar, sí que hauria estat pel tercer o pel quart partit que té la selecció espanyola. A tot això, últimes hores de la votació de la pilota d'or que tanca avui a la mitjanit, i Luis De La Fuente, Josep, s'ha pronunciat al respecte.
8: Sí, ha parlat de la pilota d'or, més concretament del premi a millor entrenador, on ell està nomenat, i ha demanat, entre riures, que el nomenin guanyador.
9: Yo lo único que puedo decir es que yo estoy orgulloso y feliz de estar ahí, pero que también, también hemos hecho méritos, que incluye a todo mi grupo de trabajo. Esto no es mérito mío estar donde estamos, ni mucho menos. Por postularme o no va conmigo tampoco eso. Pero que duda cabe que te diría que me haría muchísima ilusión, que me encantaría. Que tomen nota, que me gustaría.
8: Després de La Fuente ha parlat Fabián Ruiz, també del tema estrella d'aquestes setmanes d'aturada de seleccions. La pilota d'or ja ha destacat que el més important per ell no és fer campanya, sinó ser reconegut per la feina.
10: Bueno, lo he dicho ya varias veces, ¿no? Que no se trata de hacer campaña, sino que se trata de reconocer tu trabajo, ¿no? Al final, a todos nos gusta que seamos reconocidos por nuestro trabajo. La verdad que he tenido un grandísimo año, he tenido la suerte de ganar las competiciones más importantes, y bueno, es como a otro trabajador, ¿no? Cuando ustedes lo hacéis bien o vendéis muchos periódicos, gusta que os reconozcan. A nosotros lo mismo, y bueno, eso es bonito para mí, y sobre todo que me demuestren su cariño y su apoyo.
0: Aquestes són les declaracions de Fabián. En tindrem de tots els colors sobre la pilota d'or. Tanca avui a la mitjanit les votacions. Són gairebé 9:15 del vespre. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dilluns. Perquè, Josep, s'ha celebrat aquesta tarda l'acte d'homenatge a les campiones del món sub-20 a les Roces.
8: La federació ha homenatjat fa uns minuts a la selecció espanyola femenina sub-20 després de guanyar el Mundial als penals contra Corea del Nord. Les 5 protagonistes blaugranes, Aicha Cámara, Julia Torres, Noa Jiménez, Rosalía Domínguez i Carles Julià, ja s'han incorporat als entrenaments amb el Barça, i aquesta darrera parlarà demà en roda de premsa la prèvia de Champions contra la Roma.
0: Atenció amb aquesta notícia, molt sorprenent, impactant. El Pichu Cuellar està ingressat per la caiguda d'una estructura de la ciutat Ciutat Esportiva del Mallorca.
8: El porter mallorquinista ha patit una ferida de consideració al cap després que una estructura voluminosa del menjador de la Ciutat Esportiva caigués, impactant-li el cap. El futbolista es troba fora de perill, però quedarà 24 hores en observació a l'hospital.
0: Déu-n'hi-do, ànims cap al Pichu Cuellar, esperem que tot quedi en un ensurt. Encara a la Lliga Espanyola, Javier Aguirre, presentat avui com a nou entrenador del València.
8: El tècnic mexicà s'ha mostrat contundent afirmant que un club històric com el València no es pot permetre perdre determinats partits ni passejar-se pel camp. Aguirre ha afegit que el pla immediat és guanyar amb el pròxim partit al Sardinero contra el Racing.
0: I ara parlem de futbol femení. Irene Paredes ha fet declaracions abans d'enfrontar-se en una mateixa setmana a la Roma en Champions i al Madrid a la Lliga.
8: La defensa blaurana ha valorat l'inici de temporada com a millorable, tot i el ple de victòries, però confia en oferir un joc millor.
11: Bueno, como decía, un inicio de cierta manera complicado. Yo misma también he estado algunos días de baja, son cosas que pasan, el cuerpo se va adaptando y a la vista está también que independientemente de quién juegue, los partidos se sacan adelante, ha habido cambios de posiciones y lo estamos haciendo bien, como decía anteriormente. Tenemos que o queremos ofrecer un juego mejor, pero todos estamos trabajando duro para que vaya fluyendo mejor.
0: I acabem amb aquesta, el Barça de bàsquet a per la segona victòria a l'Eurolliga amb morbo contra el Dubai.
8: Després de la victòria davant l'Efes a la primera jornada i del triomf a l'ACB contra l'Eima a Corunya, el conjunt de Sekulic, exentrenador de Dubai, s'enfrontarà a Xavi Pasqual, exentrenador blaurana, demà a les 6 de la tarda. Nebo, Macundú i Evo Humans encara seran baixa al Barça.
0: Gràcies, Josep.
8: Gràcies.
0: Anem a parlar amb els nostres narradors.
7: La tertúlia del Baqui i del Berg.
12: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No.
0: I no serien els dilluns si a la graderia del balcó no convoquéssim els nostres narradors. Lluís Flaquer, Flaqui, què tal? Com estàs?
13: Hola, Anna, què tal? Com estàs?
0: I el Bel Bermúdez.
12: El Bel,
13: loco. ¿Cómo estamos?
12: El Bel, hi havia un... Perdoneu, vaig a explicar ja una història. Ja,
0: sí, ja es carrega el guió.
12: Quan jo entrenava a futbol, sí, al Matadepera, l'encarregat de material era de República Dominicana.
13: Sí.
12: I em deia Imbel.
13: Imbel.
12: Imbel.
13: Imbel, ostres.
12: Imbel, no traigite los balones.
0: I com vas adonar-te que et cridava tu? O sigui...
12: Perquè amb el temps vaig acabar sabent que jo era...
0: que eres aquella persona.
12: Imbel. I tenia àudios seus que eren boníssims. Ja els he perdut una llàstima.
0: Escolta, dilluns. Ah, els has perdut?
12: Una llàstima, els he perdut.
0: Perquè anava a dir, si no els
12: més
0: podem...
12: de 10 anys i... Una llàstima.
0: Els podem recuperar. Com va, per cert, el vostre síndrome d'abstinència de narrar gols? No sé com ho esteu portant. Setmana 2.
13: Tinc ganes ja de 10 d'octubre.
12: A nivell laboral... puta madre. A nivell usuari, això es fa molt llarg.
13: Sí.
12: Això es fa molt llarg.
0: És que són molts partits, encara falten dues setmanes sense
13: no
0: futbol, i encara sort que tenim Champions.
13: Clar, no estem acostumats a aquesta aturada de seleccions tan llarga, no? Fins ara eren un cap de setmana de peron i tornaves, no? Ara ja són dos caps de setmana, més partits de seleccions. És veritat que xales bastant veient com estan jugant els del Barça, que de moment no hi ha hagut, més enllà del petit ensurt que ha quedat en res d'Eric García, cap mena de contratemps, toquem fusta, però que torni ja el Barça de Flick, que torni ja.
12: Necessito que torni, perquè, aviam, una setmana de seleccions encara feia gràcia. Hosti, dues, és una travessia pel desert.
0: S'han passat.
12: És una travessia pel desert i com a persona que treballa en un programa de ràdio, hosti, nen, collor. Hosti, collor.
0: Com a mínim demà tenim doble ració de partits interessants pel que fa als interessos blaugranes, amb aquest Espanya-Croàcia i amb el partit de Brasil a les 12 del migdia, que no sé si ja sabeu com el podrem seguir un altre
13: el
0: cop
13: seguirem.
0: Aquest.
13: No sabem com, però
12: no,
13: seguirem.
12: No ho sabem, però sabem que ho farem. Sí, sí.
0: No sé si us en refieu d'Ancelotti, que li doni descans,
12: no,
0: o sumarà gens, eh?
12: Zero. Zero. O sigui, torno a veure mínim 75 minuts.
13: Sí, sí, estic d'acord. A més, pel que explica la premsa brasileña, que ens deia el Marcos López, el que t'hi jugues, Ancelotti vol provar la novedat tàctica, com si fos un gran descobriment, de provar Rafinha de nou, per tant entenc que el posarà titular de nou i el voldrà veure quants més minuts millor. Per tant, esperava poc d'Ancelotti en aquesta aturada de seleccions i malauradament ens està donant la raó abusant de Rafinha.
12: Demostra que de nou no vals, però en Brasil.
13: Fes una mala primera meitat i el descans a descansar.
0: I De La Fuente, què? Perquè Javi Herráez el divendres a la graderia del balcó ens deixava la reflexió que creia que la selecció espanyola era una mena de santuari on els jugadors anaven a curar-se, però em sembla que vosaltres no acabeu de ser d'aquest parer del santuari.
12: De què? A curar, la pregunta és, a curar-se de què?
13: No, a veure, jo crec que Cucurella va a la selecció i s'ho pren com un santuari per curar-se. Perquè em fa l'efecte que Cucurella no li està sentant gaire bé el Madrid.
0: Depèn del punt inicial del que parteix.
12: Que sí.
13: Perquè l'altre dia el partit de Cucurella no té res a veure amb el Cucurella del Mundial, per exemple. Pot haver-hi altres jugadors que...
12: Dani Olmo, per exemple, sí. Potser sí. Però tot i així, ell ara mateix està en un molt bon nivell al Barça, el que passa que, evidentment, doncs, per davant hi ha un tio que es diu Fermín que està com un...
0: Que no és el mateix brillar en un equip mediocre com és ara mateix el Madrid que brillar en el Barça de Flick.
12: I crec que per Dani Olmo no és el mateix jugar amb Rodri Fabián, que surten un punt més encara més posicional que Pedri, que, clar, necessita cert protagonisme en pilota, doncs llavors, evidentment, sempre en treu una mica més el que juga de mitja punta. I, clar, per això és millor que Fermín sigui el mitja punta de Pedri, per dir-ho així, perquè crec que la manera de jugar de Pedri s'entén més amb Fermín i la manera de jugar de Fabián s'entén més amb Olmo.
0: I segurament per això, no ho sé, ho desconec quins canvis farà demà De La Fuente, però segurament aquest binomi Fermín-Pedri el veiem demà i no, en canvi, ho vam fer al cap de setmana. Però vaja, de moment, minuts per a Adeyemi, interessants a la selecció d'Alemanya, també Gordon va estar molt bé en el partit contra Espanya, vull dir que s'està mantenint aquest to competitiu dels jugadors del Barça.
13: Una mica el que dèiem de l'efecte Flick, no? Que ha estat capaç de que Adeyemi, que ni tan sols va al Mundial, ara de sobte retrobi amb la selecció i tingui minuts de qualitat, que Gordon, que sí que era titular amb Anglaterra, però tampoc estava lluint gaire al Mundial, per exemple, marca el gol a la semifinal, però fa poqueta cosa més a nivell de porteria, doncs, davant d'Espanya, la que té la fota dins. Jugadors del Barça que s'estan passant bé amb Hansi Flick, segueixen en el mode de seguir-ho passant bé amb la selecció de les quals són campions del món. Bueno, que disfrutin tots i que jo el que vull és que aquesta aturada no trenqui el ritme del Barça de Flick. O sigui, que aquesta aturada de seleccions no faci que de sobte ara s'hagi de tornar a començar. Hi ha l'esperança d'aquella frase de la pretemporada de Hansi Flick de que després de l'aturada serà quan estarem al 100%. Si és així, no sé què passarà en els partits del Barça, perquè ja venies amb un nivell altíssim, però que aquesta aturada no trenqui la progressió que estàvem veient en el Barça de Hansi Flick just abans de l'aturada.
0: I no sé si podrem fer detox, ara que estem ja a poques hores que acabi la votació de la pilota d'or, d'aquest tema. De moment, si era un plebiscit, per dir-ho d'alguna manera, aquest Anglaterra-Espanya entre Kane i Lamine, evidentment va sortir com a guanyador Lamine, però no sé com de convençuts esteu de que aquesta pot ser la pilota d'or de Lamine.
12: Jo és que estic sempre una mica com que depèn de gent, com que depèn de persones concretes. Jo no sé...
0: Del José Félix Díaz de Uganda?
12: Sí, és a dir, de gent que jo no sé... què és el que els hi arriba realment, perquè jo crec que a Barcelona i Madrid vivim tan contaminats de nosaltres mateixos que jo no sé si una persona, un seleccionador de certa selecció diu, ostres, però és que jo crec que Kane és indiscutible, o jo crec que Kvaratskhelia ha fet tal, o si només els arriba aquest discurs de, és que a Espanya només parlen d'això, i que s'acabin com intoxicant d'això, i les entrevistes d'aquest i les entrevistes de l'altre. Jo crec que és la pilota d'or on més política s'ha fet de la història de la pilota d'or.
13: Sí, perquè Messi no va demanar mai la pilota d'or. Cristiano sí que va fer més campanya en alguna ocasió, recordem fins i tot aquella ocasió en què es reobren les votacions d'una manera molt estranya i acaba guanyant Cristiano quan semblava que tornava a guanyar Messi. Tothom associa aquella relació entre Blatter en el seu moment i Florentino, etc, etc. Però vaja,

0: Dit això, sí que és veritat que em sorprèn que a Espanya, és veritat que estem molt contaminats amb el debat Mbappé-Lamine, però darrerament tinc la impressió com que Mbappé té molts menys adeptes del que em pensava, fins i tot en l'entorn mediàtic del futbol espanyol, que molts parlen de la candidatura de Harry Kane, algun fins i tot s'atreveix a posar Messi, i que Mbappé, fins i tot hi ha molta gent que el treu del podi, és que veient l'any d'Mbappé hi ha gent que ha fet més mèrits que ell. Jo crec que la guanyarà Lamine Yamal, crec que serà un frec a frec bastant ajustadet amb Mbappé, crec que Mbappé quedarà segon, però és que no entendria que Mbappé acabés guanyant aquesta pilota d'or, sincerament.
1: I si Mbappé guanya la pilota d'or, crec que qui més hi perd és el Madrid, és el propi Madrid, perquè li estàs donant la raó a una persona de l'equip davant d'un equip que no juga com un equip.
0: Si es donés el cas, la presentació d'Mbappé al Bernabéu a la gespa amb la pilota d'or davant de la gent, si hi hauria o no xiulets. Algun xiulet jo crec que hi hauria. I després seria molt interessant veure la cara de Vinícius.
2: Clar.
0: La cara de Vinícius, que fa 2 anys el tenia guanyat, el va acabar perdent, i ara veu com Mbappé, sense fer una temporada superior a la que va fer Vinícius aquell any, doncs sí que el guanyaria. Però vaja, jo vull pensar que el guanyarà Lamine, sincerament.
2: Acabo amb vosaltres amb una qüestió que també ha estat d'actualitat aquest matí. Hem escoltat amb el Carles Couso a l'Antonio Escudero, vicepresident del Barça, parlar sobre aquesta final del Mundial 2030, que evidentment donarà i moltíssim a parlar, però donant molts números a que el Camp Nou la pugui aconseguir. A mi, sincerament, m'ha sorprès.
0: Jo crec que només hi ha una opció de que el Camp Nou tingui opcions d'acollir la final, que és que tot el futbol espanyol remi en favor del Camp Nou. I això no està passant, ni crec que passi, perquè hi ha el Bernabéu pel mig, i ja sabem com funcionen les coses en aquest país, que quan hi ha Madrid pel mig, doncs tot gira cap allà. Però si la FIFA li dona tanta importància i transcendència a l'aforament, que és una de les coses importants, si la UEFA, per exemple, ja et dona la final de la Champions de l'any anterior i confiem que sigui tot un èxit d'organització, sí, crec que si Espanya vol assumir la final del Mundial, arribarà un moment que s'adonaran ells, des de Madrid, que o remen a favor de la candidatura al Camp Nou o la final se'n va cap a Casablanca.
1: I més quan ens acaben de donar una final de Champions, sí, just l'any anterior, eh? És a dir...
2: Poca broma, no?
1: Sí, sí, o sigui, més enllà, també admetre que és un tema que a mi...
2: No treu la son.
1: Ni em va ni em ve. No em treu gens la son. Ara bé, escolta, que jo crec que això sempre és bo, diguéssim, per un club que intenta, per dir-ho d'alguna manera, sempre demostrar que això val, que valem, que som bons per fer esdeveniments esportius. I crec que és que una cosa que té Barcelona és que tot esdeveniment esportiu que fem és espectacular.
2: Sí, sí.
1: Espectacular. I això és una cosa que potser també s'hauria de començar a veure.
2: D'anar repetint.
0: Molt ben dit, Imbel.
1: Eso es. Muchas gracias.
2: Doncs amb l'Imbel i amb el Flaqui ho deixem aquest dilluns. Moltíssimes gràcies i ens escoltem demà a les 12 al Que t'hi jugues.
0: Allà estarem.
2: Demà Que t'hi jugues, però no hi haurà graderia del balcó. A aquesta hora podreu escoltar Carrusel Deportivo amb l'Espanya-Croàcia. Tornarem dimecres, com sempre, a 8:45. Ara us deixem amb Hora 25. Adeu.
3: La graderia del balcó amb Anna Palet.
4: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
8: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
9: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA.